0: Pobleu!
1: És que hi ha un poble on hi havia una font amb 6 brocs. En rejava vi de 15 graus. Vi blanc, vi ranci, mistela, moscatell i aiguardent. Però ara s'ha estroncat.
0: Ah, que matin el gripau que tapa les canonades i rejaran un altre cop,
2: va dir el dimoni. I es va tornar a dormir tot seguit. Al cap d'una estona, la dimònia, d'una estrabada, li va arrencar un altre pèl.
0: Ah! Ah, maledicció de l'infern! Que dimonis voleu, ara?
2: Va cridar el dimoni, desvetllant-se tot enfurismat.
1: És que en una pagesia tenien una perera que feia peres d'or i, de sobte, ha deixat de fer-ne.
2: Va dir la dimònia.
0: Que matin la rata que li rosega les arrels i en tornarà a fer,
2: va dir el dimoni, abans de dormir-se de nou. La dimònia va deixar passar una estona més perquè tornés a trencar el son. I aleshores, d'una altra estrabada, va i li arrenca un tercer pèl.
0: Ah!
2: El crit de ràbia que va fer el dimoni en desvetllar-se va fer trontollar totes les parets de la casa.
0: Condemnació eterna! Què més voleu, ara?
2: Va cridar, rabiut i exasperat.
1: És que el barquer del Gran Riu fa 50 anys que hi és, remant i passant gent, i vol deixar la feina i no sap com fer-ho.
2: Va dir la dimònia, una mica esporuguida.
0: Que posi els rems a les mans del primer que passi amb la barca. I no em desperteu més. Si no, sóc capaç de cremar-ho tot. Com el foc, no m'hi poso per poc.
2: I es va tornar a dormir i feia uns ruflets que semblava que amenacés mal temps. En Jaumet va sortir de l'armari on havia estat amagat i d'on ho havia sentit tot. Agafar els tres pèls que li allargava la dimònia, li va donar les gràcies tan bé com va saber, que se les mereixia de valent, i se'n va anar. Camina que caminaràs, sense torbar-se gens ni mica, va arribar al gran riu, on hi havia el barquer amb la seva barca. Li va dir que primer el passés a l'altra riba, on havia deixat el cavall. Quan hi va ser, va saltar a terra i aleshores li va dir:
3: el primer que pugi a la barca, li poseu els rems a les mans i restarà obligat a fer la vostra feina per sempre més i vos quedareu lliure.
2: Va muntar dalt del cavall i cavalca que cavalcaràs va arribar fins a la pagesia de la perera de les peres d'or.
3: Desenterreu les arrels i mateu la rata que la rosega,
2: va dir a l'estadant de la faixa vermella que li arribava fins al pit. Així ho van fer i la perera, a l'acte, va tornar a florir i a fruitar. Plens d'agraïment, els estadants li van regalar una bossa ben plena de monedes d'or. El príncep va reprendre el seu camí i cavalca que cavalcaràs va arribar fins al poble on hi havia la font dels 6 brocs.
3: Mateu el gripau que tapa les canonades i la font tornarà a rajar,
2: va dir el regidor municipal de la casaca amb botons daurats, que encara voltava per la plaça. Així ho van fer i a l'acte els 6 brocs van tornar a rajar com abans. Vi de 15 graus, vi blanc, vi ranci, moscatell, mistela i aiguardent. De tan agraïts, els vilatans li van regalar, vulgues que no, una bossa plena d'escuts d'or. En Jaumet va arribar a palau amb els 3 pèls del dimoni que el rei li havia demanat i carregat d'or. Quina alegria que van tenir la princesa, la reina i les dames i els cavallers de palau. Però qui no en va tenir gens d'alegria, sinó una enrabiada de les grosses, va ser el rei, que comptava que en aquella difícil missió el seu gendre hi hauria deixat els ossos i la pell. I ara li compareixia amb els 3 pèls del dimoni, més eixerit que un pèsol i més gallard que mai, havent demostrat ser digne i capaç per heretar la corona. Però quan va veure tot l'or que duia del viatge, que lluïa dins les bosses, tan plenes que no n'hi cabia més, es va desvetllar la cobeja del rei i li va preguntar com s'ho havia fet. En Jaumet li va explicar que si volia or i riqueses, que no havia de fer sinó anar a veure el dimoni, que vivia cap a Ponent, a l'altra banda del gran riu, en una casa de color negre, amb una xemeneia molt alta, al peu d'un cicle bombat i vermell, que era persona de bon consell i que li diria la manera d'heure'n a gavadals i a senallons. El rei ja en va tenir prou. Posseït per la fúria de l'or, va ensellar el millor cavall que tenia i malteniu cavalcant a brida desfermada fins que va arribar al gran riu. Allí va haver de deixar el cavall i va demanar al barquer que el passés a l'altra riba. El barquer el va fer pujar a la barca, però tot seguit que el rei hi va ser a dalt, li va posar els rems a les mans i ell va saltar a terra. I el rei va restar condemnat a fer de barquer tots els anys que li quedaven de vida, que no sabem si foren gaires o pocs. Al palau, les coses com siguin, no el van trobar pas a faltar, perquè era cruel, tirànic, geniut, rondinaire i envejós. I veient que no tornava, en Jaumet fou proclamat rei, amb gran satisfacció de tothom, perquè, a més de ser bon mosso i ben plantat, era generós, amable i net de cor.

0: O canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
1: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
6: Propostes en xarxa.
7: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vila-seca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castella Arnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castella Arnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.

Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorn. Si et pots informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem.

A Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972-513-831. Estem a Vilafant, a la carretera.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: casa dels avis, escolteu això.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Burriac.
3: A 401 metres sobre el nivell del mar, les restes d'aquest castell, situat al terme municipal de Cabrera de Mar, són visibles des de nombrosos punts del Maresme. Actualment només en queden les restes de la capella de Sant Vicenç i d'una torre circular recentment restaurades. La primera constància de l'existència d'aquest castell data de l'any 1017, en un document que parla de Bernat de Sant Vicenç com el castlà o de la comtessa Ermessenda, que entrega el castell al seu fill Berenguer Ramon I. Protagonista al segle X per donar refugi als qui fugien de les ràtzies sarraïnes que destruïen Barcelona i la seva rodalia, el castell de Burriac va ser un dels pocs reductes que es van salvar dels sarraïns i que va servir per protegir la gent que s'hi va refugiar. El seu període històric més esplendorós el va viure durant els segles XI i XV. Entre els segles XII i XIII es van construir la torre de l'homenatge, els magatzems i la capella. Va pertànyer a la família de Sant Vicenç i a partir de la meitat del segle XIV als Bosc o Desbosc. L'any 1471, després de la guerra, Joan II entrega al militar escriptor Pere Joan Ferrer la senyoria del Maresme, que tenia al centre el castell de Burriac i que incluïa Cabrera, Argentona, Mataró, Vilassar i Premià. Posteriorment va tornar als Desbosc i finalment als Copons. Cap al segle XVIII el van abandonar definitivament, tot i que la capella va continuar oberta al culte fins al 1836. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Cabrera de Mar. La llegenda.
0: La guerra havia allunyat del castell, del castlà i tota la gent apta per les armes. Només un vell majordom hi restà, amb la castlana, infants i esclaves. Fou això sabut o no? Dos vaixells corsaris s'acostaren de nit a la platja per assaltar Burriac. Perquè la gossada que allí hi havia no els fes contrast, amb les falses maniobres d'una llanxa, els portaren i entretingueren a la riera de l'Ella. Desembarcats amb gran tranquil·litat, pujaren la muntanya a tocar les portes del castell, però res no les pogué abatre. A la remor de l'assalt, augmentada pel cridar de les oques guardianes, la castlana i els servidors van deixar anar pedres i els corsaris van haver d'esperar a l'albada. Mentre aquests construïen escales amb branques, la castlana preparava un pla defensiu. Amb muda activitat, van empapar amb oli les llises pedres exteriors de la fortalesa. Amb la fosca, els corsaris correren amb les escales cap a les muralles del castell que semblava abandonat, però en enfilar-se, les escales lliscaren roques avall com impulsats per una mà misteriosa. Atribuint aquest fet tan incomprensible a les arts màgiques, recularen i abandonaren espaordits el cimal.
3: Acabeu de sentir la llegenda titulada L'enginy de la castlana, que fou narrada per l'historiador i polític català Francesc Carreras i Candi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1891 i 1922 i membre de la Lliga Regionalista. Tots els detalls a castelldeburriac.net, comman.net o castillosnet.org.
4: Tiri, tiri, tiri.

0: Bona nit.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Bé, volia una salutació a tots. Adéu.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra,

Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: ¿Sabías que las arañas no son técnicamente insectos, sino aràcnids, y que algunas especies tienen un comportamiento social sorprendente? La Anelosimus eximius, una araña que habita a Sudamérica, es un ejemplo fascinante. A diferencia de la mayoría de las arañas, que son solitarias y territoriales, esta especie vive en colonias de miles de individuos que colaboran para sobrevivir. Construyen enormes teranyines comunitarias de vegades de diversos metros de amplada, para atrapar presas molt més grans del que una sola araña podría caçar, con papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vilassacra és una gentilesa del poble de Vilassacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: cavalcada de fares. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Resèrvala al 972 59 08 55.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: 100% Empordà.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Els robatoris pugen un 10% el primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants. L'Alt Empordà és la segona comarca gironina on es registren més furts a l'interior de cotxes el 2025. El rànquing estatal per volum l'encapçala en Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets, Barcelona, amb 1.540, Sevilla, amb 534, Màlaga, amb 479 i Balears, amb 391. Figueres amplia a tot l'any les projeccions de linianes sobre façanes. La iniciativa deixa de limitar-se a campanyes puntuals, com la temporada turística d'estiu, i consolida l'ús de la llum i la imatge com un nou atractiu nocturn de la ciutat. Cada cop més catalans demanen un crèdit per poder anar de vacances. La mitja que es demana supera els 5.000 euros i, generalment, tornar el crèdit dura tot un any.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavity.
0: Més viu que mai. Més viu que mai. Més viu.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
2: Ai.
5: L'opció dels que en saben.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: Bé, la cuina que la tenim a punt, els cuiners que els tenim a punt. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia, estimats
0: oients. Bon dia, Joana, bon què dia. Tal? Com anem?
2: Bé, bé, bé.
0: Preparats per remenar?
1: Preparats per remenar i...
0: Remenar, remenar, vinga, va, escolta'm. Vinga, anem doncs per aquests plats que ens aporteu el dia d'avui. Sí que en Ventura ens aporta un d'aquests per poder menjar i que potser podrà acompanyar una miqueta el que porta la Joana. I bé, doncs els explicarem tots dos tot seguit. Començant per el teu Ventura. Què es portes avui? A veure.
1: Farem verdures a la planxa.
0: Sí.
1: Si no es té planxa es pot fer al forn.
0: Val.
1: I si no, inclús a planxa es pot fer amb una paella, amb poc oli,
0: sí,
1: com si fos una planxa.
0: Val. Bueno, vinga, vinga, l'ordre de les que com ho hem de fer-ho, això.
1: Farem verdura a la planxa acompanyats amb anengada. Una anengada.
0: Apa, que bona.
1: Farem carbassó, vergínia, ceba, xampinyó, mongeta verda, així és llarga, eh? I tomaca i l'anengada. Sal, pebre i oli, res més.
0: Molt bé.
1: Tot vinga. Això es posa al forn, es talla el carbassó, el pots tallar així a, que no sigui llarg. El pots fer llarg o pots fer-ho així a,
3: rodó.
1: A rodó, rodó.
0: Sí.
1: La vergínia també més o menys. La ceba, si és ceba tendre millor, si no és igual, tallada a rodones, a rodalles. El xampinyó tallat també per poder fer el forn o la brasa. I després, perdoneu-me, que m'he descobert l'espàrrec verd. També
0: sé per
1: espàrrec verd. I mongeta verda, d'aquesta mongeta...
0: De la prima
1: la perona,
0: o de
1: la perona?
0: La perona.
1: Uh-huh. I després hi pots posar una tomaca partida per la meitat.
0: Val.
1: Si es fa al forn, la tomaca es pot fer tipus provençal, que jo vaig explicar una vegada, que és amb la tomaca oberta, amb pa torrat, pebre vermell i formatge per sobre i al forn.
0: Ai, que bona.
1: Si és al forn, queda més bé. Si és a la planxa normal tallada per la meitat. Ja.
0: Escolta'm, hi ha algun tipus de tomaca d'aquestes que se diu de diferents noms, de Montserrat, per fer-ho millor?
1: La tomaca normal aquesta que no sigui verda, que sigui una mica madura.
0: Va, molt bé, molt bé. Doncs vinga, com ho posem tot això, Ventura?
1: Doncs tot es posa en una plata al forn, ja t'ho dic, si és al forn, si és... Ai, al forn, a la planxa, perdoneu-me.
0: Sí, sí.
1: Se sal el pebre, es posa a la planxa i es va posant amb la plata, amb la nengada, tot, o sigui, tota la verdura és feta a la planxa.
0: Uh-huh.
1: Si es fa al forn, també es fa amb la plata, amb l'oli, amb sal, pebre, sal i el pebre, es fa al forn, i la tomaca abans de ser a la planxa, oberta, també es fa oberta per la meitat, però amb això que he fet, amb pa torrat, amb el formatge i el pebre vermell.
0: Va, molt bé.
1: Que és el forn, i després pot servir-ho amb la nengada, que ja ara és el temps. Doncs,
0: I la nengada també la posem juntament amb totes aquestes
1: sí,
0: verdures?
1: Sí, també es posa amb les verdures, sí? es faci. La nengada, esclar, per dir que en general la nengada, el bo de la nengada és poder-la fer a la brasa.
0: Sí, però bueno...
1: Però esclar,
0: no,
1: si tens foc, pots fer-ho a foc per aprofitar-ho, si no, ho fas a la planxa o al forn.
0: Ventura, tot aquest tipus de verdures s'acouen amb el mateix temps en el forn?
1: Sí.
0: Vull dir que els hi podem totes posar al mateix temps o no se'ls hem
1: vegades,
0: de posar abans o més tard?
1: El que costa més és la ceba. La ceba la fas, vas traient tota la verdura i deixes la ceba per l'última hora.
0: Val.
1: Que, de fet
0: no... Però la ceba la podem partir, potser, no? Fer
1: sí, no,
0: trossos,
1: ja deixi rodona.
0: Ah, rodona.
1: A rodalles, vale. Que com si fos un calamar a la romana.
0: I dalt i baix, el forn?
1: Sí, dalt i baix.
0: Dalt i baix. Doncs, bueno, és un àpat ben bé d'aquests d'hivern, diguem-ne així,
1: d'hivern.
0: I saludable, perquè, és clar, a banda de la nengada, bueno, una nengada de tant en tant suposo que no la pots fer mal. Vinga, Joana, anem per aquesta àpat que dius que quasi és per Nadal,
2: sí.
0: I que és diferent dels de Nadal.
2: Sí, habitual, és diferent, no és l'habitual de sempre, però podeu anar agafant idees per no, si no voleu fer sempre el mateix. Són escargols amb salsa a la catalana.
0: Els has fet tu per Nadal, aquests?
2: Sí, jo els faig, sí. Per variar una mica, per no fer sempre el mateix.
0: Va, molt bé.
2: A més, es poden fer amb un parell de dies o tres abans i queda molt bé.
0: Com, fantàstic això, fantàstic, eh?
2: Bueno, primer de tot, ingredients per 4 persones. 1 quilo de cargols, mig conill, 250 grams de costella de porc tallada petita, 8 salsitxes, una sèpia d'uns 300 grams, bitxo picant o caiena, 4, un got de vi blanc, una ceba grossa, 10 cullerades soperes de tomàquet natural, un litre d'aigua a brou, una cullerada de cafè de pebre vermell, una cullerada de cafè de pebre negre, una cullerada de postres de farina i un farcellet d'herbes. Oli, pebre i sal. Llavors, per la picada, 25 ametlles, 3 grans d'all, xocolata negra, un tros, i julivert.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: I julivert, vinga, va, posem-ho a fer això, Joana.
2: Començarem. Primer de tot, jo els cargols els agafo i els miro d'embun en bun i els hi trec aquell tel que tenen. No poso uns guants. Llavors, netejo bé la pica de l'aigüera, perquè allà hi queda molta aigua, i poso el tap i vaig posant els cargols allà. Quan els tinc tots mirats, els omplo d'aigua i els deixo un rato, i veureu que els cargols comencen a sortir a les banyes, que és el que interessa. Llavors, amb la mà els afrego, els poso en una escorredora, els hi torno a posar aigua neta, però almenys 3 o 4 cops, eh? Perquè jo de cargols només em menjo a casa meva.
0: Joana, i els afregues
2: i amb la mà,
0: i aigua freda.
2: Aigua freda. Va. I llavors veuràs que van sortint les banyes, que és el que interessa, perquè el cargol surti. Llavors, agafo una paella amb oli, una mica grossa, perquè els cargols siguin espaiosos. Si no us hi cap tot el quilo, ni poseu la meitat.
0: Dues vegades o així,
2: Llavors, en aquesta paella hi poseu els 2 grans de caiena, que és aquest és aquell pebre sec, aquell bitxo sec, i si en trobeu de bitxo normal, n'hi poseu, però esclar, si no us agrada molt el picant, no n'hi poseu. Els deixeu aquí a la paella i veureu que els cargols van traient tot el que han de treure, i llavors els aneu remenant, i tireu una mica de sal, i quan l'oli, aquest oli, queda net, perquè primer queda brut de tota la bava dels cargols, queda net vol dir que ja s'han mort.
0: A veure, un moment, és a dir, amb aquest oli primer
2: aquest oli
0: el treus, que després
2: no, aquest oli... No. Llavors, aquest oli ja, llavors, amb una escumadora, trec els cargols, i si no els he fet tots de cop, en aquest mateix oli l'aprofito, perquè per un quilo ja va bé, si en fessis més hauria de canviar, l'aprofito i torno a fer l'altra partida de cargols. Si és una piella molt ampla, ja us hi cabran tots, un quilo hi caben. I llavors, el mateix, feu el mateix procés, llavors els traieu i ja els separeu, amb un plat ja separats, o amb un bol. Llavors agafeu una olla, i jo els faig a l'olla els cargols, perquè llavors a l'hora de sacsejar els cargols, ja sabeu que si els remenem amb una cullera, la closca la trenquem, doncs els faig amb una olla. Llavors en aquesta olla jo primer de tot hi poso la costella, el conill tallat petit, i això ho sofregeixo una mica.
0: L'oli aquell que hem parlat...
2: No, no, l'oli dels cargols no, un oli net, aquest oli dels cargols ja no, només és per matar els cargols.
0: Molt bé, molt
2: bé. Un oli net, hi posem la costella, i llavors hi posem el conill. Com això està una mica fet, hi poso la sèpia, tallada a trossets. La melsa de la sèpia la guardem, i llavors de cap d'una mica hi posem la ceba. Ho deixem tot això...
0: La ceba, en Joana, tallada...
2: Ratllada. Com veieu que la ceba ja comença a estar duradeta, hi poso les salsitxes tallades a trossos, perquè la salsitxa a mi massa seca no m'agrada. Llavors, és el moment de tirar-hi el got de vi blanc, i llavors hi tirem, quan el vi blanc està evaporat, hi tirem la tomaca. Llavors, això ho deixem poder uns 15 minuts, que aquesta tomaca es vagi fent amb tot aquest conill i tot això, i anem tirant una mica d'aigua. Llavors, hi posem la cullerada de pebre vermell, dolç, la cullerada de cafè de pebre negre, i jo li poso tota una cullerada, si no us agrada tant picant, però també ho podeu provar després i tirar-hi. I la cullerada de postres de farina. Aquesta cullerada de farina la deixeu que cogui 2 minuts, i llavors hi tireu la tomaca. Llavors aquesta tomaca la deixeu ben passat, i ja ho teniu. Llavors hi tireu els cargols, ho remeneu bé, i tireu el brou a l'aigua, no li tireu tot el litro, de moment n'hi tireu una mica i ja sou que...
0: Que cobreixin, potser,
2: Ja hi sou a temps de tirar-hi més. I llavors feu la picada.
0: Molt bé.
2: Llavors feu aquesta picada de les 25 ametlles que hem dit i tot això, i ho tireu allà, i ho deixeu coure una horeta.
0: A foc lent?
2: Quan bullen, sí, a foc lent, I llavors ja ho tindreu. Llavors els aneu sacsejant l'olla, i sobretot que no se us agafi, Ja ho teniu?
0: Escolta'm, en aquest cas deu quedar una mica de suquillo, no?
2: No, és suquillo, eh?
0: Ah, de ser boníssim,
2: és suquillo, eh? Suquillo, sí,
0: ah,
2: sí, sí.
0: Molt bé,
2: i llavors
0: bé.
2: Això ho podeu fer un dia per l'altre o dos dies abans, eh?
0: Ah,
2: perfectament.
0: Fantàstic, eh?
2: Queden molt bons.
0: Això que fas
2: així.
0: Per primer, tu, per exemple, Joana, o
2: en,
0: per...
2: És que ara ja no mengem tant, no. A vegades faig un pica-pica,
0: sí.
2: I a darrere els cargols.
0: Els cargols.
2: O ara, si per Nadal voleu fer un pollastre rostit, uh-huh. I els cargols.
0: I els cargols.
2: També depèn del que
0: però
2: mengeu.
0: Però tu més aviat per segon el fas.
2: Jo sí, sempre els faig per segon.
0: Va.
2: Sí.
0: Molt bé, va, sí, repetim sí, els sí. ingredients i anem acabant.
2: Un quilo de cargols, mig conill, 250 grams de costella de porc tallada petita, 8 salsitxes, una sèpia d'uns 300 grams, bitxo picant a la sèpia i poseu la
0: tinta.
2: No, la tinta no, la melsa.
1: Bueno, la melsa.
2: Quan hi tireu la tomaca... Obriu, perquè la melsa sabeu que va dins com una bossa, la talleu amb les estidores i li tireu.
0: Que la mentida que té tan bon gust,
2: perquè això li dona molt bon gust,
0: molt bo, eh?
2: Sí. Llavors, el bitxo picant aquests de caiena, el got de vi blanc, una ceba grossa, 10 cullerades soperes de tomàquet natural, el litro d'aigua brou, una cullerada de cafè de pebre vermell dolç, una cullerada de cafè de pebre negre, una cullerada de postres de farina, el farcellet d'herbes, que ja l'heu fet, el farcellet d'herbes li poseu quan rostiu tota aquesta carn, oli, pebre, sal, i llavors per la picada, 25 ametlles, 3 grans d'all i un tros de xocolata negra.
0: Fantàstic. Doncs bé, aquí ho tenim, una proposta per Nadal realment boníssima, i que si la podem fer un parell de dies abans, doncs millor, perquè ens traurem feina de sobre.
2: Sí.
0: Ventura, moltíssimes gràcies.
1: Bé,
0: fins la propera setmana.
1: Això
0: Joana,
1: per...
0: un bon àpat, eh?
2: Sí, sí, sí. Per Nadal o per Cap d'Any o pels Reis, sí, sí, aquestes sí. festes que venen.
1: Joana, això que has dit del farcellet, i has posat una mica farigola i una...
2: Sí, aquests farcellets que venen, i si no hi poses ara. Una fulla de llorer i una mica de canyella,
1: vale,
2: si no t'agrada el farcellet.
0: Fantàstic, els nostres cuiners de la ràdio amb aquests fogons i davantal, i que els emplacem per la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: EO, notícies, curiositats, música i sensacions. A Ràdio Vila-sacra, a pilons.
4: Anem a pams.
5: Sentir-se bé, tot i la situació.
6: És qüestió d'actitud.
7: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem ara de salut visual i en concret del glaucoma. Una malaltia silenciosa, no dona símptomes al principi, però és la primera causa de ceguesa. Ho adverteixen els especialistes perquè el glaucoma no té cura, però es pot aconseguir frenar, com li ha passat al Javier gràcies a la cirurgia.
2: A mi em van diagnosticar fa uns 15 anys sobre el glaucoma i no en sabia gaire. Sempre havia pensat que aquesta malaltia jo l'associava amb gent gran. Per exemple, amb la meva àvia, que també havia tingut. Al principi, doncs, m'afectava molt perquè notava que empitjorava i a la vegada és una malaltia que no es nota, que és silenciosa i que em quedaria sec. Llavors això presenta molta angoixa i aquesta angoixa, doncs, també necessitava ajuda psicològica.
1: La doctora Maria Isabel Canut és la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Glaucoma. Doctora, estem parlant de la primera causa de ceguesa, però el glaucoma és un gran desconegut, tot i que cada cop hi ha més afectats, oi?
3: Sí, efectivament. Efectivament, és una patologia que cada vegada veiem més manifestacions perquè la població envelleix més. El glaucoma, doncs, és una patologia en el que tenim la gran problema que és una ceguera silent si no s'agafa a temps.
1: Vosaltres dieu que la meitat dels afectats no ho saben.
3: Efectivament. El glaucoma té, hi ha diferents tipus i de diferents control evolutiu, de diferent agressivitat. Un glaucoma agressiu, doncs la pèrdua de visió és molt ràpida. Hi ha altres tipus d'hipertensió, perquè quan parlem de glaucoma hem de tenir present que el factor de risc més important és la pressió intraocular, que no té res a veure amb la pressió arterial. I després hi ha els pacients que ja tenen el glaucoma desenvolupat al moment del diagnòstic. També hi ha un volum de pacients estimat al voltant d'un 20% aproximadament, que es diuen glaucomes normotensius, on el factor de risc aquí no és la pressió intraocular el més important, sinó que hi ha d'altres factors com de caire circulatori. Aquest tipus de glaucoma és més difícil de diagnosticar, però no obstant, amb una detecció precoç i sobretot amb un seguiment, doncs es pot arribar a controlar de la peritat que hi hagi una pèrdua de visió substancial.
1: I la relació amb la diabetis?
3: La diabetes fa una alteració a nivell del fons d'ull, que s'anomena retinopatia diabètica. A part de la retinopatia diabètica, poden fer un glaucoma secundari, que es diu glaucoma neovascular, que és un glaucoma molt agressiu. Hi ha un paràmetre important, que com més desenvolupada està la població a nivell socioeconòmic, la tassa de glaucoma neovascular cau en picat. Afortunadament, aquí a Espanya, en conjunt, doncs el glaucoma neovascular ha baixat molt a la última dècada perquè es fa un control, els diabètics tenen un control molt més acurat i afortunadament ja els glaucomes neovasculars que arriben a les nostres consultes han caigut molt la incidència i moltes vegades venen d'altres zones que no són precisament la nostra zona de treball.
1: Si dieu que la meitat dels afectats no ho saben, això vol dir que és que no hi ha símptomes, no? Al principi, que se sàpiga que es té un glaucoma.
3: Exactament. El glaucoma és una malaltia que jo la podria etiquetar com a molt traïdora. Per què? Perquè doncs, no n'és conscient la persona. És a dir, pots anar perdent la agudesa visual i quedar-te de forma totalment silenciosa i sol adonar-te que et quede un remanent de visió quan mantens la visió central. Es diu el que es diu moltes vegades amb canó d'escopeta, és a dir, queda una visió que seria sol els 10 graus centrals. Tu pots haver perdut un 90% de camp visual i sol mantenir la zona central. Aquesta és la pèrdua més freqüent de glaucoma. El glaucoma és, podríem dir, una ceguera silenciosa si no la detectes a temps.
1: I és irreversible?
3: Totalment irreversible, perquè tot el que es perd és irreversible. No tenim capacitat de regenerar-ho. Per tant, hem de ser molt curosos en fer tot un estudi i evitar que s'arribem a aquesta pèrdua.
1: És vital, suposo, el diagnòstic precoç, no? I sobretot la prevenció.
3: El diagnòstic precoç és una gran feina i veritablement jo li diria que les consultes la gent té molta cura, acuta a l'oftalmòleg i doncs amb una revisió a temps ha canviat molt el patró. La incidència del tipus de glaucoma ha canviat moltíssim la incidència i la prevalència a la nostra societat, perquè hi ha una cultura, però mai és prou. Sempre és molt trist quan arriba una persona que no se n'ha assabentat d'aquesta patologia i aleshores li has de transmetre que no tenim capacitat de regenerar el que ja està perdut, amb la limitació que això suposa, amb la seva activitat de lectura, conducció, etcètera, etcètera. Per tant, la prevenció és el pilar fonamental, perquè amb una bona prevenció evitem que hi hagi unes lesions, com dèiem abans, irreversibles. I també poder iniciar un tractament. El tractament del glaucoma té diferents pilars i podem adaptar-los, sens dubte, a la patologia del pacient que arriba.
1: Doncs ja ho sabem, hem d'anar a la consulta a mirar-nos si som candidats a tenir un glaucoma o ja l'estem patint. Qualsevol persona pot patir-ho. Especial atenció als grups de risc, que ja ens ha dit la doctora quins són. Doctora Isabel Canut, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vostès.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Bona nit. Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
4: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.

0: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
1: En el 107 de la FM.
2: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui, el teu futur comença aquí.

0: Tanca els ulls.
1: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegues

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: elaborades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-4211. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
4: Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be.
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.

0: De oca a oca y tiro, ¿per quién toca?
1: Servei de socor de Radio Vilasacra 107 FM.
2: Socorro! Socorro!
3: Es prega al lladre que ha robat el flabiol, el tamborí i els instruments de la cobla sardanista que els torni ràpid, perquè tocar sardanes amb llaunes i pitos d'àrbitre no sona igual i la gent es nega a ballar.
4: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Muchas gracias.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Alexandre Dumas era un gran amant dels negres. Dels negres que escrivien en lloc d'elles, clar. Ell en deia col·laboradors. El més destacable era un tal Auguste Maquet, a qui Dumas va reconèixer com a col·laborador de 45 volums de la seva firma. Però qui se'n va emportar la fama no va ser Maquet, sinó ell mateix. Parlem d'Alexandre Dumas pare, perquè de Dumas n'hi va haver dos, i tots dos escriptors reconeguts. El que ara ens ocupa va néixer el 1802 i va saber aprofitar de ple el romanticisme de l'honor i l'espasa, de les dames desmaiades i els cavallers que salven l'honor de la pàtria.
4: D'Artagnan va prendre al principi aquells acers per florets d'esgrima, ja que els va creure botonats. Però aviat es va donar, per alguns talls, que totes les armes estaven, ben al contrari, esmolades i afuades a ple. I amb cada un d'aquells talls, no només els espectadors, sinó fins i tot els actors, reien com bojos.
3: Dumas o el seu negre Maquet van escriure infinitat d'obres d'èxit com Els Tres Mosqueters, El Comte de Montecristo o La Reina Margot. Els seus personatges tenien poca profunditat psicològica, però a canvi, l'autor disposava d'una inventiva exuberant a l'hora de crear intrigues i posar bons diàlegs, sempre àgils i vius. Dumas també ho va provar amb reportatges i impressions de viatges i va fundar una revista satírica que, com havia de ser, es va dir El Mosqueter primer i després El Montecristo. Alexandre Dumas va guanyar molts diners i després se'ls va gastar tots. Perseguit per creditors, va haver de fugir com qui diu per cames, es va embarcar en empreses ruïnoses i el 1847 va fundar el Teatre Historique, que amb 4 anys va fer fallida. Arruïnat, es va refugiar a casa del seu fill i va morir el 5 de desembre del 1870. Sembla que no el va matar cap espasa.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades que estan actualitzades fins a dia d'avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que remunta 40 anys enrere. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, l'estadística d'aquest 2026 supera els anteriors màxims de 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 registrades el 2022. Des del 2020 tots els estius, amb l'excepció del 2021, han superat el llindar de les 20 nits tòrrides a l'estiu, uns nivells que abans d'aquesta dècada només s'havien sobrepassat dues vegades, el 2003 i el 2006.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Seleccions musicals per emportar-se.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al setembre obrirà la Universitat de Montreal al Canadà el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà el cinquè amb una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, després dels de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. Ho ha anunciat l'Institut Ramon Llull, que és qui ho impulsa. El continent asiàtic és una altra de les prioritats geogràfiques del Ramon Llull. Ja s'ha recuperat el lectorat creat el 2015 a Pequín, i ara volen explorar altres ciutats xineses i de l'Índia i també de Corea. Escoltem Josep Anton Fernández, que ha pensat a quins altres territoris volen créixer.
2: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
3: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: De Catalunya cap al món.

0: La xarxa.
1: La Generalitat informa que el manteniment preventiu de l'edifici és una mesura per impedir-ne la degradació, allargar-ne la vida útil i garantir les condicions d'habitabilitat. La inspecció tècnica de l'edifici detecta possibles situacions de risc, identifica i quantifica les patologies existents i proporciona informació i orientació als propietaris sobre com prioritzar les inversions de manteniment. Si mantenim en forma els nostres edificis, contribuïm a un país més sostenible perquè estalviem energia, diners i millorem la nostra qualitat de vida en general. Acudeix al teu administrador de finques i al teu tècnic de confiança. Els teus estalvis i el teu patrimoni hi guanyaran.
2: El secret de l'amor.
3: Explica'ns el teu secret de l'amor.
4: 972-51-1268.
3: Deixa missatge i et visitarem.
5: Una història d'amor.

0: una pregunta. Quin és el secret de l'amor? David, saps quin és el secret de l'amor?
1: No en tinc ni idea.
0: Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: I saps quin és el secret de l'amor?
2: Home, no sé si ho sé, però jo recordo una frase que deia el meu avi.
0: Quina frase?
2: Quan es barallava la seva dona, sí. La meva àvia, que deia, mirava i em deia oír, ver i callar. Després de arreglar la centra, però potser té raó.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb aquesta frase.
1: És una mica Julio César, eh? Veni, veni, Vinci, eh?
0: Sí, escoltar, veure i callar. Gràcies, Albert, per trucar.
2: Adéu-siau.

0: I parlant d'emocions,
1: 21.
2: La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Si algú us preguntés d'on us sembla que ve la paraula contradansa, què contestaríeu? Potser, intuïtivament, diríeu que ve de la suma de contra, relacionat amb la idea d'oposició, i dansa, pel fet de ser un tipus de ball. Sembla força lògic, oi? Doncs no és bastant fàcil. La majoria dels diccionaris i obres especialitzades en diverses llengües afirmen que el nom de la dansa té l'origen en l'anglès country dance, és a dir, dansa rural. De l'anglès aniria a parar al francès contredans i des del francès arribaria a moltes altres llengües amb noms molt i molt semblants. Tot i això, alguna veu discrepant ha gosat afirmar que la cosa podria haver anat al revés, que el terme es podria haver creat en francès i hauria arribat després a l'anglès. Es podria haver format amb el prefix contre, llatí o francès, o bé amb contre, un terme emparentat amb contrada en català i amb country en anglès. Joan Coromines, el nostre gran referent en etimologia, no veu prou fonamentat que contradansa vingui de l'anglès. Fins i tot insinua que la paraula contradansa es podria haver format en català mateix, seguint el model de contrapàs. Llavors, podria haver pujat cap al nord i hauria entrat en el francès. I finalment, els anglesos, sentint dir contredans als francesos, ho haurien reinterpretat com a country dance. No direm de cap manera que el català sigui la mare de totes les llengües, però sí que podria ser la mare d'aquesta paraula concreta. No tan sols és que probablement hàgim creat la paraula contradansa en català mateix, sinó que hi ha la possibilitat, no confirmada, que des del català, a través del francès i de l'anglès, s'hagi escampat a la majoria de les llengües.

0: Rauxes, rampelludes i disbauxes d'una tramuntana urgent et sacsegen amb la força d'arrabassar-te l'escorça, de fer-te l'esclau del vent. Lluita per la collita i la fruita, la casa i l'or. Si ningú comparteix la feina ruda per ajudar-te, l'ajuda te l'hauràs de donar tu. Pensa que qui ho desitja es defensa de l'abandó i de l'oblit, i que l'urc d'avançar és noble, encara que en tingui un poble que sigui com tu petit. Deixa que el roser pugi en la feixa, junt a l'antiga llavor. Fes que viure pugui viure amb la rosa d'un somriure que l'envolti de claror.
1: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.

0: les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso, tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passes per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment, expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar.

0: no sé què, que venien a casa, que em portaven, que me'l portaven i que que era de Correus, de Correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a Correus amb el DNI i preguntar si m'havien... I van dir no, no, que no, que no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
2: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
3: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur el que diu ella. Senta, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
0: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
4: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència, familiar, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
5: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
4: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Alguna vegada t'has preguntat per què els flamencs són de color rosa? Quan neixen són grisos. El color rosa es desenvolupa a mesura que creixen i això és degut a la seva alimentació. Els flamencs s'alimenten principalment de crustacis, com gambetes i petits crancs que contenen pigments anomenats carotenoides. Aquests carotenoides s'acumulen a les plomes i a la pell dels flamencs a mesura que els consumeixen. Els carotenoides són transformats pels enzims al cos del flamenc en pigments rosats anomenats cantaxantina i astaxantina. La quantitat de carotenoides a la dieta d'un flamenc influeix en la intensitat del seu color. Com a més carotenoides consumeixin, més vibrant serà el color rosa. Per tant, els flamencs, amb una dieta rica en aquest pigment, tendeixen a ser més rosats, mentre que els que tenen una dieta deficient en carotenoides poden mantenir un color més pàl·lid.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat Mestre Artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
2: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joana Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat. El tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs feta miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant. I a mi quan ja no regi, el cove en llançaran.
1: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: La bona gent sap que té el límit de no arribar.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
0: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
2: Un eclipsi? On? Aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
1: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vilassacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vilassacra, la de tota la vida.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals de Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.

Inqueien, na feia, na tres molins, l'un és de sucre i canyella, l'altre és de cinxons dels fins, de l'amor de les ninetes que en fan penar-ne els fadrins.

0: la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Ai, maleïts mosquits.
2: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control
4: i eliminació.
3: I fora plagues en saben molt d'això.
4: Ah,
3: ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: silenci. Antoni Gaudí, amb la Sagrada Família com a fil conductor, per a desentrellar un llegat que desafia el temps i tot l'establert del món de l'art.
1: Ens situem a 6:45 de la tarda d'aquell 7 de juny de 1926, a la Gran Via de Barcelona. El seu aspecte el va fer irreconeixible. Portava anys entregat en cos i ànima a la seva obra magna. El van confondre amb un indigent. Quan se'n va descobrir la identitat, el seu estat ja era molt greu. Va morir 3 dies més tard, el 10 de juny, a l'Hospital de la Santa Creu, el dels pobres. El seu funeral és clau per entendre qui i com era. La burgesia de l'època l'havia arraconat, però el dia del seu comiat els veïns es van organitzar per homenatjar-lo i la seva comitiva fúnebre va ser multitudinària.
2: La ciutat se paralizó para despedirle. Todos los establecimientos estaban cerrados.
1: Des de la seva tomba a la cripta de la Sagrada Família ens situem al present. D'allí recorrem l'embrió del temple i pugem als pisos superiors per supervisar l'obra amb el seu arquitecte director, Jordi Faulí. Des de les alçades ens explica el que queda per acabar. Però la Sagrada Família és l'obra culminant de molts assajos i aprenentatges previs. Ens endinsem en la seva infància, visitem la universitat i coneixem els seus projectes inèdits de final de carrera. Fem la ruta pel Gaudí més desconegut, edificis fora dels recorreguts turístics que li van servir de banc de proves per experimentar en formes, llum i simbologia. Sense oblidar tampoc els més emblemàtics de la ciutat, fins a arribar a la seva obra més emblemàtica. Més d'un segle d'història del monument més visitat de tot l'estat en directe.
3: La obra de la Sagrada Família va lenta porque el amo de esta obra no tiene prisa.

0: La radio no convencional.
1: Radio Vilasacra. ¿Entens?
2: Tens informació a cada 15 minuts aproximadament.
1: Entens? Música triada d'acord a cada sector horari. Radio Vilasacra.
3: Curiositats en exclusiva.
1: Entens?
4: Entrevistes úniques.
1: És que a Radio Vilasacra acompanyem. Com ha de ser? Radio Vilasacra. Entens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
2: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible

0: Piszka!
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: Segurament, si dic la paloma, tothom en sap la lletra. És una de les habaneres més conegudes i versionades. Fins i tot, Elvis Presley la va cantar. La va escriure el compositor basc Sebastián Iradier Salaberry l'any 1863 i encara avui dia es continua interpretant pels grups d'habaneres i cantants d'altres gèneres. Els hi proposo escoltar-la pel grup Mar Endins.

0: Apunta bien. La radio más experimental es Ávila Sacra.
1: Oh, es MEVA.
2: No, no, es MEVA.
1: MEVA, MEVA, MEVA.
2: No, no, no, no, no, es MEVA.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, d'això!
4: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

Cada dia trobareu un munt d'activitats i propostes culturals a prop i per tota la família. Als museus, a les galeries d'art, als teatres, a les sales de cinema i de concerts. Si voleu estar al dia de totes les novetats culturals i no perdre-us res, seguiu les xarxes del Departament de Cultura. Informació, agenda, emocions i molt més. Amb la família, amics, sols o acompanyats, deixeu-vos

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Per mi són família, són cultura popular.
3: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
2: I és cultura, música...
4: Vaig anar descobrint que això és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
5: Tradició, cultura i molta xerinola.
6: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: The Macanú.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: El secret de l'amor.
6: Hola, Valentí, com estàs?
7: Bé, i vosaltres escoltant-ho sempre.
6: Que bé.
8: Bé. Què tal, Valentí?
7: Hola, què tal?
8: Com estàs?
7: Doncs perfecte.
6: Molt bé.
8: Aleix.
6: Secret.
8: Què?
6: Que parlo jo. Valentí.
7: Mànem.
6: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
7: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
6: Molt bé.
7: Oh. Però amb sobre tres bases.
6: Però enamorar-se de la mateixa dona o de... No. O de, no,
7: de la mateixa dona.
6: Ah.
7: Fa 43 anys que estem casats, amb fills.
6: Molt
7: bé. I el secret és l'estimació, la comprensió i la complicitat.
8: Molt bé.
6: Doncs ens agrada molt enamorar-se cada dia, això sí, de la mateixa dona. Gràcies, Valentí, per trucar.
7: Adéu.
6: Adéu-siau.
8: Molt bé, molt hippie, tot. Estimació.
6: Vols...

0: FM.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camarino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
4: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Sabeu què? Dir edat medieval és redundant, perquè medieval ve del llatí medio aevo, que literalment vol dir edat mitjana. I per què d'aquesta època històrica en diem mitjana? Els noms de les èpoques històriques es van posar durant l'anomenada edat moderna. Després de l'època dels grecs i dels romans, com que quedava com a molt lluny, n'hi van dir edat antiga. I de l'època que quedava al mig de l'antiga i la moderna, com n'hi van dir? Medio aevo, edat mitjana. És una història bastant ximple, la veritat. Els de l'època moderna no sé si eren moderns, però el que t'asseguro és que no eren gens originals posant noms.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
0: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
3: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
4: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
5: Si lo teu és el silenci.
6: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
7: Ràdio
8: Vila-sacra.
9: Ràdio
8: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
10: És l'hora del pati.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
11: És el moment de jugar al casino a Sportium Bonès. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Sportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Sportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: 012, la millor resposta.
2: Ah! Què passa?
3: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
4: On vas? Que el dinar ja està llest.
3: Fins després.
1: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: Bon dia, Robotec.
1: Bon dia, Xavier. Té, agafa això.
0: El boli?
1: Sí, el boli, agafa el boli.
0: Bueno, què vols?
1: Escriu.
0: Que escrigui?
1: Sí, escriu.
0: Què vols que escrigui?
1: Escriu, per exemple, som molt lleig.
0: Home, això vol...
1: Escriu.
0: Bueno. Vale, què més?
1: Ets dretà.
0: Sí, sóc dretà.
1: Saps quants dretans hi ha en el món?
0: Dretans vol dir que escriguin amb la dreta.
1: Sí, que escriguin amb la dreta. Saps quant n'hi ha?
0: Pues no.
1: I saps quants esquerrans hi ha que escriguin amb l'esquerra?
0: Pues no, Robotec, no.
1: No ho saps?
0: Pues no ho sé. Digue-m'ho tu.
1: No, és que jo tampoc ho sé.
0: Tu tampoc ho saps?
1: No, jo tampoc ho sé. Ni tu, ni jo, ni ningú. Ni quants hi ha de dretans, ni quants hi ha d'esquerrans.
0: Per què em vens amb aquest rotllo?
1: Perquè són moltes les llegendes que corren sobre dretans i esquerrans a la vida.
0: Bueno, i tu com escrius? Amb quina mà escrius?
1: Jo sóc un robot, com el Robot Plus. Nosaltres som robots. Nosaltres escrivim amb el nas, si vols.
0: Si no tens nas.
1: Però jo me'l poso.
0: Bueno.
1: Diuen que els esquerrans són més artístics. Leonardo da Vinci era esquerrà. Van Gogh era esquerrà. No se sap quina és la raó per la que hi ha esquerrans i dretans. Tot es creu que és degut al cervell. Els dretans treballen amb una part del cervell i els esquerrans treballen amb l'altra part del cervell.
0: Veus quines coses, Robotec?
1: Generalment, ens diu els estudis, que de tota la vida l'ésser humà ha estat amb la tendència d'escriure amb la dreta i que molt poca gent s'ha dedicat amb l'esquerra.
0: Molt poca gent, què vol dir, Robotec?
1: Depèn. Hi ha gent que diu que esquerrans hi ha des d'un 3% a un 15% i la resta són tots dretans.
0: O sigui, hi ha més gent que escriu amb la dreta que amb l'esquerra.
1: Sí, clar. Però si tu t'estic dient...
0: No, ja ho sé, però és que a mi ja saps que...
1: Tot i això, Xavier Illu, tot i això, a partir del març d'aquest mateix any, del 2020, s'ha començat a fer una valoració i es creu que entre la població del món, que són actualment 7.800 milions de persones. M'has escoltat?
0: Ja t'estic escoltant des que he entrat aquí.
1: Doncs, en el món, Xavier, hi ha 7.800 milions de persones. Es creu que el 10,6% són esquerrans, és a dir, uns 826-27 milions de persones. M'entens?
0: Home, clar que t'entenc.
1: Però si m'entens... Fins demà.
0: Bueno, pues fins demà, Robotec, fins demà.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: Pareu bé l'orella.
5: I parlant d'emocions...
6: 15.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
9: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
10: Infermeres?
9: Infermeres.

0: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
1: A les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions.
1: 3.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Hola, us agraden els acudits? A mi sí, a tothom li agrada riure. A continuació, escoltarem una selecció d'alguns dels acudits que ens heu enviat. No sé si podreu parar de riure.
4: Hola, sóc la Zaire Llura, Martínez, i us volia fer un acudit. Mamà, mamà, en l'escola m'he dit...

0: explicaria i us vull explicar un acudit que es diu I Claus. Una nena que entra a una botiga i li pregunta al dependent: perdoni, qui tenen entre ell i el de la botiga? Li contesta: doncs no, no en tenim. L'ànec se'n torna a casa i l'endemà es presenta a la botiga i li fa la mateixa pregunta al dependent: perdoni, què tenen reïn? I el dependent de nou li respon: no, no, no en tenim. L'ànec se'n va a casa i l'endemà torna a la botiga i li fa una altra vegada la mateixa pregunta al dependent: perdoni, què tenen reïn? I el dependent, jo una mica far, li contesta: no, no en tenim. I com ho tornis a preguntar, clavo el bec a terra. L'ànec, impassible, se'n va a la botiga i l'endemà hi torna i li pregunta al dependent: perdoni, què tenen claus? I el dependent li contesta: no, no en tenim. Ah, encara sort. I raïm.
1: Hola, em dic Nata, us explicaré tres acudits. Un nen li diu a la seva mare: mare, mare, què tens a la pança? La mare li diu: és un bebè, fill. I el fill diu: l'estimes, mare? Sí, fill, sí que l'estimo. I el fill diu: llavors, per què tu has menjat? Segon acudit. La caperucina vermella es va casar amb un príncep blau i van tenir un fill violeta. Tercer i últim acudit. Què és pitjor que trobar-se un cuc a una poma? Trobar-se mig cuc. Adeu.
2: Hola, em dic Sir Arqués i ara us explicaré un acudit. Van dos gossos passejant i se'n troben un altre. I aquell diu: meu, meu. I els altres diuen: mira, un altre que sap idiomes. Espero que us hagi agradat molt.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits.
5: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també del barcoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc de l'usor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimona, de pruna i raïm, de tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina. Amb grans davantals farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons, Lola Casas.
4: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
2: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
1: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
3: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
4: Actualitzem.
5: Bon dia a tothom.
6: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
7: Radio Vilasacra.cat.

0: parlem del canvi climàtic perquè els experts internacionals en canvi climàtic exigeixen mesures urgents.
1: Els governs del món no estan fent el que la ciència del IPCC diu.
0: Els científics denuncien en un nou informe del panell intergovernamental d'experts en canvi climàtic que els governs no fan prou per resoldre una crisi que representa una amenaça per al benestar dels humans i la salut del planeta.
1: Les emissions estan continuant augmentant i molt ràpidament.
0: L'informe d'aquests experts climàtics de l'ONU adverteix que les oportunitats perquè la Terra continuï sent un planeta habitable s'estan acabant per culpa de l'acció humana.
2: Perquè la dinàmica que hem iniciat durarà centenars d'anys. Per exemple, doncs, el desgel, sobretot la temperatura atmosfèrica i la pujada al nivell del mar.
0: Carnicer proposa també prendre mesures individuals per frenar el canvi climàtic, com ara consumir productes que comportin baixes emissions o fer servir el transport públic.
3: Per si realment s'acaba el món, millor a prop d'una vila sacra.
4: Si hi ha un fi, Vilassacra és el camí.
3: Ràdio Vilassacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
5: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
6: I gratis, gratis.
7: Recordi bé aquesta combinació.
8: Bueno. No podré. No podràs. Sí. Ja que...

0: No sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
2: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
4: Complejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
4: Un viatge en el temps.
5: Pareu bé l'orella.

0: I parlant d'emocions...
1: 13. Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: El saben aquel que dice que era un tío que cada 2x3, 6.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar.
2: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
3: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va.

0: cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
1: Esperem que us agradi igual o més que...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un noi italià de 21 anys està ferit greu a causa d'una agressió que va patir el 12 d'agost sobre 2:15 de la nit a la zona d'oci del Port Fòrum a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'agressió i el pare del jove ha presentat denúncia. Segons informa La Vanguardia, el noi, que estava de vacances amb 8 amics més, estaria en coma en un hospital de Barcelona. Els joves italians van ser agredits per un grup de 12 persones quan sortien d'una discoteca d'aquesta zona.
2: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
3: És versió o no, tu què hi dius?
2: Endavant!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: avui podem dir-vos que tenim un equip de gent magnífica, un equip de gent entregada, treballadora, que costa fer-la, costa construir aquest equip que tenim, però que a poc el anem fent. Un equip de gent que està ple de coses per oferir-vos dia a dia a través del dial 107 de la freqüència modulada o bé de la nostra web a tot el món. Els que som, som els que hem de ser. Ni més ni menys. Clars i catalans. A tots, moltes gràcies. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Xavier, bon dia.
0: Que havies anat a buscar la raïm?
1: Anat a obrir una ampolla de cava, tu, que ja ens convé, eh?
0: Bueno. Jo m'imagino que has begut cava aquests dies.
1: Una miqueta.
2: Atenció a la passada del Ronaldinho, és boníssima.
3: Para restauración, haciendo imagen de la plaza, tecnología más esfuerzo.
2: Bueno, están fuera de joc, dentro de l'àrea, tú aguanta la pilota, tot xuta i tot.
3: Para restauración, haciendo imagen de la plaza, tecnología más esfuerzo.
2: Mora!
4: Mare de Déu.
5: Han començat malament.
2: Perdó. Que ha rebut Messi.
5: El què?
2: Carrera i això és perillós.
6: Va bé.
2: Entra a la frontal.
7: A l'altre cantó.
2: Toca per Eto'o, entra a l'àrea.
8: Escolta, això se m'ha parat amb rellotge, aquí no és.
3: Para restauración, haciendo imagen de la plaza, tecnología más esfuerzo.
2: El xut de Eto'o!
9: Gol!
10: No et canses.
11: Bueno.
10: Bueno, ens anirem.
3: Para restauración, una sede imagen de la tecnología más esfuerzo.
12: I aquesta és la història.
13: Sensacions cap 25. En un momento dado, en la emisora que todos escuchamos.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de pa a l'Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de pa a l'Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és aquí a les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum i el que sigui el cercle, tancar-lo.
1: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un, determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna.
2: Hare Krishna, Hare Krishna.
1: Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
3: Em fa la sensació que, i amb raó,
4: a Vila Sacra compartim cultura.

0: informació, música, entreteniment.
1: Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
2: Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
3: Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.

0: Well,
1: cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit,

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.

0: Ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una Bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
2: Què necessites avui?
3: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: No estic mai feliç.
2: Ploro sense motiu.
1: No em puc concentrar.
2: No puc més.
1: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
2: Truca'ns al 699 29 23 53.
3: A Ràdio Vila Sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
4: Què te voy a decir?
5: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Vale.
3: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Grazie di cuore.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen otros mundos.
3: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
4: Jo sóc actriu de doblatge. A mi...

0: segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
1: Jo sóc el detectiu Conan.
2: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
3: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: escolteu la història secreta. Doncs imagina.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Buenos días. No es de Dios. Bueno, escolta'm. Era per dir-te que tinguis un bon dia i que em posis una cançó, una música d'orquestra, o sigui, mira, o d'en Pérez Prado, o de la Malavera, o d'en... Digue'm, aquella que li agrada en Antoni. Vale, Cuca, bon dia a tothom, eh?
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

Nen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen a la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones

Sí que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí! Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí! Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire. I amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'encariment de l'habitatge impedeix cada vegada més que el jovent s'independitzi. En 10 anys, la taxa d'emancipació dels joves espanyols ha caigut del 41 al 31%. O alerta Comissions Obreres en un estudi titulat Joventut eclipsada. Maria Huguet.
2: La taxa d'emancipació dels joves espanyols se situa molt per darrere de la mitjana europea, on el 50% dels ciutadans entre 18 i 34 anys viuen de manera independent i sense necessitat de suport familiar. Una emancipació que Espanya s'endarrereix, segons el sindicat, per l'encariment de l'habitatge. Natàlia Arias Pérez, de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a la generación de los 20 años, ¿no?, a los 20 añeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores per emancipar-se.
2: I és que, tot i que la joventut ha avançat en matèria d'educació, perquè la població jove amb educació superior està en màxims històrics, o s'han reduït la taxa d'atur juvenil i la temporalitat, aquestes millores no semblen ser suficients per tenir un projecte vital autònom.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: Penya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
4: Com?

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
4: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
3: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica, de manera divertida i comprensible. Els lectors...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: En el Vaticano, Radio Villa Sacra desde Buena Manana Temprano. Nano.
2: Vic Punt Zero. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic Punt Zero tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la setena pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agraden molt aquests llibres perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
5: Sentim la comunicació local.
6: A Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
7: Et transmet molt bones vibracions.

Ens has sorprès cada dia. M'agradaria sincerar-me i ens has il·luminat amb la teva sabidoria. Ja sé que no es diu sabidoria, però res no se m'ocorria. Així doncs, amb molts oients, m'agradaria sincerar-me i descansar. Adéu.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions.
2: 71.
3: Please, please, please.

0: maneres de mesurar, de medir l'audiència de televisió, diguem-ne que hi ha l'audimetria, que és el que fa Sofres, i després hi ha altres formes, que és el que fa l'estudi general de Medios,
1: sí.
0: L'EGM,
1: sí.
0: El famós EGM.
1: Però com es pot controlar, per exemple, si un determinat programa l'escolten 1.000 o 300.000 persones? Com es pot controlar això?
0: Jo això, si vols, us ho puc explicar una mica.
1: Sí.
0: El que passa que ja dic, nosaltres normalment no participem en cap programa informatiu ni per un tema que quan t'expliqui el per què, doncs ho entendràs. Nosaltres tenim tot l'estat espanyol, moltes llars, a les quals se'ls instal·la un audímetre, que és un aparell que el que fa és enregistrar tot el que s'està veient en aquesta llar, tant si tenen un televisor com si en tenen quatre, dels quatre televisors. Aleshores, aquest aparell, aquest audímetre, sap, és un aparell automàtic, que sap quina cadena està veient cada llar, no?
1: Sí.
0: I aleshores, el tenir establert aquest tipus de... Això es diu panel. Un panel és una mostra constant. És a dir, és una mostra de gent sempre els mateixos i sempre responent a les mateixes preguntes, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: Amb investigació és un terme, un panel, no? Un panel és sempre els mateixos contestant les mateixes preguntes per tal de poder fer una evolució històrica al llarg del temps, no?
1: Sí.
0: Aleshores, nosaltres amb investigació d'aquest tipus de panels el que es procura és que aquestes llars no se sentin, diguem-ne, massa presents en els medis de mitjans de comunicació, perquè, bueno, pues, convé que sense ser res secret, ni molt menys, perquè no hi ha secrets, però que no estiguin massa exposats als mitjans de comunicació. La raó és aquesta, però això és aquí i a tot arreu. Per tant, nosaltres no solem fer aquest tipus d'intervenció.
1: O sigui, vostè em comenta que hi ha una sèrie de domicilis.
0: Sí, mira, a veure, jo li explico... li explico. A veure, nosaltres el que medim nosaltres,
1: sí,
0: és l'audiència de televisió a les llars espanyoles. A les llars, Això per començar és ho deixem ben clar, perquè hi ha qui diu, ai, no fan els hotels. No, és que nosaltres no hem dit mai que féssim els hotels. El nostre objectiu és saber el que les llars de l'estat espanyol veuen.
1: Sí.
0: I les persones que viuen a aquestes llars.
1: Sí.
0: Aleshores, per això nosaltres ens basem una miqueta amb les diferents fonts estadístiques, el CENS, l'Institut Nacional d'Estadística, etcètera, etcètera, i sabem una mica com és aquesta població, no?
1: Sí.
0: I el nostre panel de llars té que ser una maqueta d'aquest univers que volem estudiar, no?
1: Sí.
0: Una representació. Aleshores, bueno, doncs, si ens diuen, per exemple, que la població espanyola hi ha un 48% d'homes i un 52% de dones, doncs la nostra mostra té que ser representativa. Diguem-ne que a vegades amb el número, amb les mostres, amb tot tipus d'investigació, el que és més important no és la quantitat de persones que es pregunta, sinó que la mostra sigui ben feta, que sigui realment una maqueta. Aleshores, nosaltres el que intentem és buscar unes llars que siguin representació fidedigna de com és aquesta població que volem estudiar. Per classe social, per sexe, les autonomies, doncs, per coneixement de la llengua autonòmica, possessió de diferents aparells de la llar, etcètera, etcètera. Aleshores, hem d'aplicar això estrictament, i això ho apliquem. Aleshores, en aquestes llars, es busquen aquestes llars de forma una mica aleatòria, se'ls pregunta si volen participar en aquest estudi, si diuen que sí, doncs es continua endavant i se li instal·la en els seus televisors un petit aparell, diguem-ne, un dispositiu que el que fa és saber tot el que s'està veient en aquesta llar, tant en la televisió principal com en les altres televisions. Aleshores, cada dia a la nit, a partir de les 3 de la matinada, el que hi ha és una trucada del nostre centre de càlcul a totes aquestes llars, i es recull la informació. És una trucada que no molesta, diguem-ne, no se fa soroll ni res,
1: sí, sí,
0: però es recull tota la informació. Mm. Només amb això nosaltres el que ja tenim és amb el que en aquestes llars es veu, que ja és molta informació. Però anem una mica més lluny perquè volem saber una mica per diferents grups sociodemogràfics el que veuen, no? Volem saber què veuen els nens, què veuen les mestresses de casa de Catalunya, o què veuen, no sé,

0: gent jove de Galícia, per posar exemples, no?
1: Sí, però això ho controlen depenent de l'hora, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Depenent de l'hora, sí. Vostès imaginen que són els nens els que estan mirant la tele.
0: No, perquè això és el que l'explicaré ara. A més a més d'aquest audímetre, d'aquest aparell, sí. El que els hi donem en aquestes llars és un comandament a distància, sí. En el que hi ha diferents botons. És a dir, imaginem que tenim un audímetre en una casa que és una família de 5 membres, posem que hi ha una àvia, sí. Que hi ha un pare i una mare, que hi ha dos criatures, un menor de 6 anys i un jove de 18. Tot això nosaltres ho sabem. Sí. Però en aquests botons, cada membre, cada persona d'aquesta casa té un botó. I la col·laboració que els demanem és que cada vegada que comencen o deixen de veure la televisió, apretin el seu botó. Vale. Aquesta és la col·laboració que se'ls demana.
1: Vale. Així, fent una estadística una mica general, quants aparells creu que deuen tenir vostès posats a tot Espanya d'aquests?
0: No, nosaltres no parlem d'aparells, parlem de llars. Perquè,
1: bueno, doncs a quantes llars creu vostè que deuen... Que deuen...
0: Hi ha 3.500 llars. 3.500 llars que representen a 10.000 persones.
2: 10.000 persones que fan saber a tota l'audiència quin és el programa que més es veu.
0: Sí.
2: A través de la tele d'un país de més de 47 milions de persones.
0: Sí.
1: Vale, i a nivell premsa això ja no ho controlen vostè, sinó ho controla l'Estudio General de Medios.
0: Sí, això ho fa la IMC, que és la Associació per a la Investigació de Medios de Comunicació.
1: Bueno.
0: I ells el que fan és per enquesta personal, és a dir, pregunten. Sí. Tres vegades a l'any, em penso que són, sí. Fan unes enquestes molt llargues i pregunten també a les llars, sí. Què és el que veuen, què és, vale. El que llegeixen i què és el que escolten a la ràdio.
1: A través d'enquestes ja domiciliàries, més que res, no?
0: Exactament. I és per pregunta, vull dir que no... Així com nosaltres diem-ne que d'alguna manera difícilment ens poden enganyar. Bueno, enganyar. No, ningú pretén enganyar ningú, perquè si no vols contestar una enquesta no la contestes, no? Mm. Però, per exemple, a vegades el que passa és que quan es pregunta cara a cara a la gent quins programes de televisió veuen, la gent a vegades li fa una mica de vergonya dir que veu certs programes, yeah. No? Certs programes que estan, com es diu, la televisió basura, no sé com es diu, escombraries, en català,
1: sí,
0: seria, no?
1: Sí.
0: Fa una mica de vergonya dir això, no? Aleshores procuren no dir-ho, i aleshores quan es fan enquestes quasi sempre surten molt valorats els programes informatius o les tertúlies, aquest tipus de programa, no? I, en canvi, a vegades la realitat demostra que
1: no és així.
0: Que no és així, que no sí, sempre sí. És així, vaja. Sí, sí, no? Dic, sí. que no tinguin audiència, perquè tenen molta, però no és a vegades la realitat, no? Però, per exemple, la GEM és un estudi que està bastant bé, que està molt ben fet, perquè a més és un estudi multimèdia, amb el qual és molt útil, no? Perquè també t'indica una mica el pes que té la ràdio, la televisió, la premsa, dins d'un domicili, com que és un estudi també que fa molts anys que es fa, doncs es poden veure molt bé les evolucions. És a dir, que és un estudi que està bé la gent. No ho tindria que dir jo, perquè això ho tenen que dir ells, no? Però que és un estudi que està ben fet i que és molt útil a la gent que es dedica a l'investigació de mitjans, eh?
1: Doncs bé, senyora Mariona Sobreques, moltes gràcies per parlar amb mi i ja més o menys ja m'ha donat la informació que jo necessitava.
0: De tota manera, si vostè vol alguna cosa més, nosaltres tenim una pàgina web on expliquem una miqueta.
1: Sí, a veure si me la diu.
0: És les tres dobles V.
1: Sí.
0: Sofresam.
1: Sofresam. Sam, tal com sona.
0: Sí, és com Sofresam.
1: Sí.
0: Acabat amb M.
1: Sí.
0: .com.
1: Ah, vale. Doncs moltes gràcies, eh? Adéu, bon dia.
2: A veure si ens aclarim. Un aparell que instal·len a 3.500 llars, que diu representen a 10.000 persones, que aquestes 10.000 persones han d'apretar un botó depenent de si és l'avi, si és el nen, si és la nena o si és la mare. Han d'apretar un botó amb un mando que els hi donen i a través d'aquest botó, que han d'apretar cadascú el seu botó, no poden variar, se sap quin és el programa que mira cadascú. A través d'això, poden dir, el dia següent, quin és el programa que més s'ha vist, tenint present que són 10.000 persones, segons ens diuen des de Sofres, les que representen a més de 47 milions. Per altra banda, ens trobem que gent que enquesta personalment a través d'enquestes domiciliàries, que a mi mai m'han vingut a fer una enquesta domiciliària a casa preguntant-me sobre això, mai, però bé, sembla ser que ho fan, són les que decideixen quin és el programa de ràdio líder d'audiència o quin és el mitjà de premsa més llegit. A veure, raonem una mica, tot plegat.

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vin al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Papa, m'expliques un conte?
4: ¿Saben aquel que era un loco que estaba en la manicomio leyendo la guía de las páginas amarillas? Se le acerca otro loco y le digo, ¿qué haces? Yo estoy estudiando las páginas amarillas. Digo, ¿de memoria? Digo, no, no, comprendiéndolas.
5: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
5: Ja ho sé.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Atenció.
8: Atenció.
7: Atenció.
9: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
7: I amb la millor companyia.
10: Bec, bec.
11: Què veus?
10: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
11: I on la tenen?
10: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
12: Sona bé.
13: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-51-0452.
14: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
15: Tria Ràdio Vila-sacra.
14: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
16: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

Pues avui us relataré un poema. Es diu Si ara me'n fos. Si ara me'n fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. Esborraria l'enveja, que porta mals. Esborraria grandeses, de mèrit fals. Però és escrit amb tintes de mal color, del dolor brut, de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un humor més just i net? Potser que tu i jo i ho poguéssim ben valents. Lletra per lletra, més del nostre reconeix. Espero que us hagi agradat i records als meus companys. Adeu.

0: Espai gastronòmic
1: Zona Firal.
0: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
1: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
0: Com a casa teva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de les derivades de l'estiu és l'elevada mobilitat arreu del territori. Això suposa increments poblacionals temporals, però no sempre dels serveis. La manca de metges en l'àmbit rural durant aquestes setmanes és encara més evident. A la Vall del Lord, al Solsonès, ajuntaments i veïns denuncien que l'assistència mèdica cada vegada és més precària perquè no hi ha recursos per cobrir tots els serveis. Una situació que s'agreuja durant l'estiu amb les segones residències. Pepa Sant Genís.
2: Els veïns i els ajuntaments de la Vall del Lord, al Solsonès, exigeixen solucions a les dificultats amb què es troben el centre mèdic que dona cobertura a les tres poblacions de Sant Llorenç de Morunys, la Coma, la Pedra i Guixers d'aquesta vall. Denuncien que quan la metgessa habitual no treballa, no es cobreixen totes les hores. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, i que dona cobertura a aquestes tres poblacions de la Vall de l'Or. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix molt a l'estiu per les segones residències. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç.
3: I fa això un any doncs, que anem veient que no es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
2: Els veïns denuncien que cada cop tenen una assistència més precària i no descarten organitzar mobilitzacions. Elena Sala, veïna de Sant Llorenç.
4: Hem perdut doncs, pediatre, llavors comadrona, que venia un cop a la setmana, el pediatre també hi era un cop a la setmana i tot això s'ha d'anar a Solsona. Aquí hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix.
2: També lamenten que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura i d'internet. Per la seva banda, Fons, el centre sanitari, ha explicat que quan la titular del consultori no treballa, només poden cobrir la seva jornada parcialment, ja que pateixen una manca de professionals.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Informació, música, entreteniment.
0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar,

0: D'on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Escolta.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
6: And now, the romance of Helen Trent.
7: Pepsi Cola hit the spot.
8: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jukebox Saturday Night. From high atop the Hotel Rialto, overlooking your town, USA, Chesterfield proudly presents Nico's

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, mira, doncs us estic escoltant i tenia que trucar, no podia més. No sé què és el que passa, que estimo tot de la ràdio. Apa, adéu!
2: Des d'aquí, carícies d'amor.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent, quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben on de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me segons lo que, me faig pan tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Fa olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago, pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si n'hi fos, ho trobaria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'actual brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo és el més mortífer del país, segons les xifres oficials. En només 3 mesos ha fet més de 2.300 morts i prop de 5.000 persones s'han infectat, de manera que supera el que hi va haver entre el 2018 i el 2020. S'han declarat 17 brots, però les autoritats destaquen que l'epidèmia actual s'està estenent a un ritme més ràpid que les anteriors i amb una letalitat d'un 47%. A més, és d'una variant que no té ni vacuna ni tractament aprovat. Si continua aquesta progressió, podria ser el més mortal a tot el món, més que el que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014 amb més d'11.000 morts. L'Ebola és un virus que es propaga per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en alguns casos greus, hemorràgies internes i externes.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Torna a connectar amb la vida.

0: el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sabies que...
3: El 1848, dos estudiants de la Universitat de Cambridge, Henry Winton i John C. Thring, organitzen una reunió al Trinity College de la seva universitat amb membres d'altres col·legis i universitats britàniques per concretar unes regles generals del joc. Hi ha referències d'un intent anterior al 1846. D'aquestes reunions sorgeix la qual és considerada la primera redacció unificada de les regles del futbol, les regles de Cambridge. Les regles van ser clavades en els arbres del parc i campus perquè tots tinguessin clar quines eren les condicions que regeixen la pràctica del futbol. El primer partit de futbol com a tal, amb les regles de Cambridge, es juga al Parker's Place, un parc de la pròpia ciutat de Cambridge, sent considerat el primer partit reglat de futbol de la història.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I ara demana un desig.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Un arròs al costat del mar? Arenal Restaurant. Gaudim del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.
3: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada, amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
1: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
2: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que ara han quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
3: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
2: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
3: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot que aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
2: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
3: Una mica al principi de les masies catalanes, de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresqueta a l'estiu s'estava fantàstic allà dins, i a l'hivern, quan teníem el foc engegat durant els primers dies, manteníem la calor.
2: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això, obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no...

Una curiositat fascinant és el comportament dels corbs, especialment la seva capacitat per reconèixer els rostres humans. Diversos estudis han demostrat que aquests ocells intel·ligents poden recordar i identificar persones específiques durant anys. Un experiment notable es va dur a terme a la Universitat de Washington, on investigadors amb màscares distintives van capturar i alliberar corbs. Aquests ocells van mostrar comportaments hostils cap als investigadors amb les mateixes màscares fins a 5 anys després de l'incident inicial. Aquest comportament es basa en la capacitat dels corbs per aprendre i retenir informació visual complexa. A més de reconèixer rostres humans, els corbs també poden utilitzar eines, resoldre problemes complexos i comunicar-se de manera sofisticada dins del seu grup. Quan un corb detecta un perill o una amenaça, pot avisar altres membres del seu grup, que també recordaran el rostre del potencial perill.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja, ja.
5: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
7: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
8: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
9: I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el veí baixant, i el veí ballant, i balla que te balla que te...
10: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
11: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren cap

0: Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen...

0: programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
1: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
0: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
2: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, amb saps, no sé, estigo. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
0: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda

0: Tanca els ulls.
1: Sabries dir-me què és l'amor?
2: L'amor? És una faceta de la vida que jo crec que són èpoques bones i èpoques dolentes.
1: Estàs enamorada ara mateix?
2: Sí.
1: Quantes vegades t'has enamorat a la teva vida?
2: Tres. Poques.
1: Molt bé. Demana un desig de futur per tu i la teva parella.
2: Feina. Feina i salut.
1: El que tu desitgis es complirà.
2: Retirar-me ja.
1: Estaria bé respondre'm aquestes preguntes. Què és l'amor? Està enamorat ara mateix?
3: Sí.
4: L'amor, estimar-se dues persones i estar bé i disfrutar.
1: Estàs enamorada ara mateix?
4: Sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Sabries decir-me què és l'amor?
5: Pues no. La verdad es que no creo.
1: ¿No crees?
5: No, en el amor no.
1: ¿Pero estás enamorada? ¿Ahora mismo?
5: Enamorada no.
1: A ver, ¿cuántas veces te has enamorado?
5: Pues tres veces.
1: Sí. ¿Tres veces?
5: Tres veces en mi vida.
1: Muy bien.
5: Pero no creo en el amor. Hoy en día el amor es sexo, nada más. No hay nada más.
6: A veure, Albert, l'amor és sexo? I punto?
7: És que, escolta, aquí tothom està apuntant en aquesta façana, en aquesta façana importantíssima, veritat, de l'amor com a sexe, no? Sembla ser que una part important de l'amor és sexe. I en aquí tinc diverses anotacions d'especialistes, de sexòlegs, que pues, apunten cap a aquesta part. I mira, que te'n puc llegir algunes.
6: Sí, sí, home.
7: Diu que un senyor que es diu Javier Molina, diu que en el sexe domina la dona. O sigui que és una part molt important, la part femenina, i que una dona és molt superior a un senyor.
6: Com deia la meva àvia, vosotros cuando podéis, nosotras cuando queremos.
7: Sí, sí, escolta el que diu el senyor Javier Molina. És que, esclar, en sento tan poca cosa amb aquest senyor quan diu això, sent un especialista, científic, eh? Diu que la dona té més potència sexual que l'home. Diu perquè una dona pot arribar, no t'ho perdis, Xavi, pot arribar a 50 orgasmes en un dia.
6: Veus?
7: No. Escolta.
6: No, està clar.
7: Clar, davant d'això, pues, què diria un castellà? Me quito el sombrero.
6: Oh, churrimán y mangotero.
7: Exacto, tu.
6: Me dono una més d'aquestes.
7: Està apuntant, doncs, que les senyores, en aquí un altre senyor molt important, el senyor Desmond Morris. Et sona aquest nom, Desmond Morris?
6: Sí, sí.
7: Aquest va fer aquell famós llibre que se'n deia El mono desnudo, que és un llibre fantàstic, que es veu tot el que fem quan no pensem i som més aviat unes bestioletes, on ens semblen més amb això, amb un mono, no? I quedem esfereïts de veure que quasi tot el que fem s'assembla més amb un mono que amb un ser racional. O sigui, recomano el llibre, veritat? Aquest senyor va ser el director del zoòleg del zoològic de Londres i ha donat la volta al món fent experiències o investigant, doncs, tot això, coses sobre l'amor i els humans. I diu, també reafirma que les dones, una altra vegada, tenen quatre zones erògenes, quatre, imagina't-ho, i experimenten amb més profunditat que els homes les sensacions i els sentiments. I els sentiments, diu. Diu que el món sensorial de les femelles humanes és molt més ric que el dels mascles. I saps per què?
6: No.
7: Diu perquè elles percebeixen molt millor els colors, l'escala cromàtica, diu que tenen una oïda molt més aguda, o sigui que escolten millor que nosaltres, i un olfat i un paladar molt més fins. I diu que tot això és una cosa natural. Diu que elles es van ocupar durant milers i milers d'anys de recol·lectar els fruits i plantes, i que durant aquest temps L'home, què feia l'home?
6: El ridícul.
7: Pues anava a caçar i només se'ns van desarrollar les cames, tu. Escolta, ho tenim fatal, eh? O sigui que la seva capacitat de gaudir de l'orgasme és molt superior a l'home degut a que tenen els sentits més desenvolupats que nosaltres.
6: Per flipar.
7: Per flipar, tu, per flipar.
6: Doncs flipant i flipem, una cançó d'amor escoltarem.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Cuecos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
2: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai,
5: ai.
4: I ara?
6: Xica, tica i ballarica.
7: Literatura. Sabríeu dir com s'han traduït al català els següents títols? Cumbres borrascoses.
8: Això és boira.
9: Passo. Jo també passo.
8: Però, cumbres?
7: Cumbres, com diries
8: és
7: en
8: que
7: català?
8: No sé ni què són.
10: Cim.
7: Cim, vale. Cims?
11: Cims...
7: Cims què?
8: Cims boiroses.
11: Borrascosos.
7: Exacte.
11: És que no l'he llegida en català ni en castellà, l'he llegida en anglès.
7: Mujercitas.
9: Donetes.
11: Donetes.
9: Donetes.
7: Donetes. Perfecte. El guardián entre el centeno.
9: El guardià. El guardià entre el paller.
7: El guardià li direm el vigilant. El vigilant en el camp de...
8: Blat. Que és centeno.
7: Sèbol. Aquesta és més fàcil. Matar a un ruiseñor.
9: Matar a un...
8: Matar un rossi... Matar un rossinyol.
7: Perfecte. El principito.
12: I és que dirà el petit príncep.
7: Sí, sí, és que el petit príncep, molt petit bé. Bé, reconec que avui no els hi han posat fàcil. Déu-n'hi-do.

0: música, entreteniment.
1: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els sords són molt bonics i si els cuidem ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
4: Hola, sóc l'Àrits Oliva Macelles. El poema que he escollit es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'or. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres. Com estadans d'una batalla mai portada a terme.
3: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits. Adeu.

Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Motius per triar agricultura ecològica.
5: Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
4: Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
5: Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
4: És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Va,

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: No, que no poden haver-hi aquestes noies per les carreteres ensenyant tanta xitxa i passant fred i passant calor. I el que jo sí que trobo, havien de posar, per exemple, com altres països ho fan, en els tetrabrics de llet o de sucs, a cares dels pederastes. Això sí que ho faria jo. I dels els que tenen violència domèstica. Aquests sí que els hi posaria jo. Que sàpigues amb qui tractes tu. Bueno, doncs ja està.
2: Cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila-sacra.

0: arribem quan...
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Ripollès estan retirant d'urgència tones de fusta acumulada en 720 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més ràpid possible en un context d'alt risc d'incendis. Girona, Maria Rovira.
2: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. De fet, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre-la amb subhastes extraordinàries. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. Ens ho explicava Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
3: Per què aquesta urgència? Doncs per diferents motius, no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny, doncs, que es va eixugant, i això doncs és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments, doncs proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
2: Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. El fet d'actuar d'urgència complica, però, la retirada i la venda.
3: Llavors, clar, ha devaluat força el producte i ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
2: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir, per exemple, algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Qui ha dit que a partir dels 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Punès.
6: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
7: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
8: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
7: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Sigues la meva veu.

0: Doncs bé, nosaltres estem pràcticament a punt ja per estar molt atents, molt atentes, perquè ja comentàvem, avui cuinàvem a la ràdio. Bon dia, Joana, tenim
1: bon
0: la nostra
1: dia,
0: cuinera de
1: bon
0: la
1: dia,
0: ràdio aquí
1: bon
0: a directe. Doncs vinga, anem ja
1: mans
0: per
1: a l'obra.
0: Sí, mans al davantal posat.
1: Davantal posat.
0: Jo no tinc costum de posar-me davantal.
1: Ah, jo sempre.
0: Sí?
1: Sí, perquè si no t'embruts.

0: perquè les mans jo me'ls aixugo molt.
1: Ah, en els davantals.
0: I esclar, al portar el davantal vas fent així i almenys llavors me'l trec per dinar.
1: Sí,
0: ja està.
1: Ja està, perfecte.
0: Sí, sí, sí, jo sempre davantal, sempre sí, sóc sí, dona de davantal.
1: Jo, a veure, si allò que em poso una cosa que tingui una mica així usada per casa...
0: Sí,
1: ja
0: jo
1: està.
0: Això també, però no, no, el davantal això no pot faltar.
1: Vinga, Joana, què ens aportes avui?
0: Doncs mira, avui haurem de cuinar una mica perquè, és clar, aquests dies hem portat coses de no cuinar però ens acostumaríem malament.
1: Oh, i tant,
0: oh, i tant. I llavors ara us porto un plat molt bo, que és coll de xai amb xamfaina.
1: Què dius,
0: que és
1: ara?
0: El que nosaltres sempre hem dit vena de coll. Perquè nosaltres en dèiem vena de coll. Però el que sí és el coll de xai amb xamfaina. I llavors, per les quatre persones que sempre donem la recepta, són 12 talls de coll. Perquè jo, el que el vaig comprar... El fan així com el llibret, sí, no allò petit. Saps aquell que
1: el fan
0: tallen...
1: rodó, potser, no?
0: Exacte. Rodó, el, ja el tallen, per això és el coll, per això en diuen el coll, i vista llavors el,
1: coll.
0: El tallen, i llavors queda com si fos un tall de xai, sí, ja, ja gran.
1: Sí, sí, sí, una miqueta d'osset a la punta.
0: De la punta, que això és per les persones que els agrada escurar. A mi m'encanta, eh? Jo tinc una dent que se me mou i és de tant d'escurar.
1: Ja va bé. Això vol dir que menges segur, Joana.
0: 12 talls d'aquest de coll, un carbassó per fer aquesta xampanya, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, una albergínia, tomàquet natural, li podeu posar ara de la que hi ha ara, la ben renteu, l'obriu pel mig, no sé, podeu un quilo de tomàquet i la ratlleu amb el ratllador.
1: Ah,
0: si no us agrada trobar-hi ni les granes ni tot això, doncs llavors compreu un pot, com sempre.
1: Sí. Eh?
0: Però si no, que la tomàquet natural ara és molt bona.
1: Com parles d'un pot? Però sempre tu sempre parles d'agafar un pot que porti tomàquet natural.
0: Natural.
1: Aquest
0: el 98% és tomàquet natural. És que és com si fos una marmelada, eh?
1: Val,
0: aquesta
1: val,
0: que jo compro.
1: Sí, sí,
0: és que
1: sí,
0: l'obres i el pot és una marmelada. Llavors, all i julivert, una mica d'aigua per posar, per fer una picada, i farem una picada d'ametlles i alls.
1: Picats. Ametlles i alls,
0: sí,
1: mira, no,
0: farem una bona
1: una picada diferent, eh?
0: Sí, d'ametlles i alls, ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, sí, bé, però
0: bueno, i una mica de julivert, també.
1: Una mica
0: sí,
1: de julivert també,
0: sí,
1: vinga,
0: sí,
1: va.
0: Sí, també, per donar-hi color. Doncs llavors, què farem? Agafarem aquest coll de xai i el posarem a rostir. Només amb una cabeça d'aix o mitja, depèn de la quantitat que en feu.
1: La cabeça que fas? La peles?
0: No,
1: una mica?
0: Jo la desbandeixo i la poso... Li trec la pell de sobre, la més
1: sí,
0: fina,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: no me quedi per allà, eh? I llavors, allò que hi ha com un serrell al final, li tallo una mica amb les estidores i li poso.
1: Molt bé.
0: Sencera i sense d'allò. Mm. Perquè així ja no es desfà, saps? I llavors, com fa una mica, poder 15 minuts que tenim aquest coll que ja veus que va agafant una mica de color, jo ho faig així. Després ja tinc la ceba tallada juliana i li poso.
1: Ah,
0: i,
1: bé.
0: I poso que tot això es vagi fent.
1: A poc a poc.
0: A poc a poc. Amb una altra paella, que ja tenim, normalment tenim focs de sobres, i he tallat el carbassó d'aus, el pebrot vermell, el pebrot verd i l'albergínia.
1: Mm-hmm.
0: L'albergínia la tallo a primera hora perquè deixi anar una mica aquella aigua.
1: Sí, i poses sal o...
0: No, no. Jo la tallo, la rento, bueno, sempre ho rentem, això sobretot, tot ben net, perquè no sabem si té pesticides, si
1: sí,
0: tenen coses ben
1: ara,
0: net.
1: Dir,
0: el pebrot sempre el pelo, ara, jo sempre. I l'albergínia, el carbassó li tallo, diguéssim, dos cantos de pell.
1: Ah, està.
0: I en
1: bé.
0: Deixo dos.
1: Val, molt bé, molt bé.
0: O sigui, per comptes de deixar-la tota la
1: sí,
0: pell, no.
1: Sí.
0: Tallo un cantó i un cantó, i l'altre dos cantors i deixo perquè no es desfagi tant. Llavors jo ja ho tinc tot a quadrets, tallat, poso oli en una altra paella i començo, evidentment, pel pebrot vermell, que és el que més costa. Però si ho tallem petit, aviat ho tindrem.
1: Ho sabia tot,
0: després hi posarem l'albergínia, després el carbassó i el pebrot verd.
1: I l'últim, el pebrot verd.
0: L'últim món, el pebrot verd, perquè és el que més...
1: Fa més havia de...
0: Fa més havia.
1: A mi m'ha encantat el pebrot verd.
0: Tot això pelat, sí, pelat i tallat a quadrets. Llavors, quan això està, ho poso a escórrer, perquè sempre fa una mica d'oli, ho poso a escórrer, tombo la paella si es guanta, i si no, llavors ho poso en una escumadora, ho trec i ho deixo escórrer. Mentrestant, ja tindrem el coll aquest i la ceba, ja la tindrem rosseta i a punt. I trirem un bon raig de vi blanc.
1: Molt bé.
0: Deixarem que s'evapori aquest raig de vi blanc i llavors ja tindrem la tomaca, o sigui natural, o sigui de pot, la natural, la, ja t'ho dic, jo la ratllo amb el ratllador,
1: sí,
0: primer la rento, li trec el punt més verd del mig, perquè la parteixo pel mig com si fes pa amb tomaca, i la ratllo.
1: Molt bé. I poses un pèl de sucre?
0: Sí, llavors ho posarem aquí, en la cassola que tenim, que ja hi tenim el coll aquest i la ceba, que ja quasi bé es va fent, li poso, i llavors hi poso pebre, i poso una cullerada de sucre de les de cafè.
2: La sacra.
1: Tot una cullerada.
0: Sí, una cullerada.
1: Bueno, també, esclar, perquè la quantitat...
0: Clar, perquè depèn de la quantitat. Si en feu per dos, la meitat. I llavors això ja ho deixo que vagi fent. Com veig que la tomaca ja ha perdut tot l'aigua, ja va quedant una mica tipus marmelada, llavors jo tinc... No és un secret, però és una cosa que l'he fet tota la vida perquè la meva mare ja la feia. Perquè encara que hi posem sucre, la tomaca sempre té un punt d'àcid. Un punt. I llavors jo agafo llet, la que tingueu, i poso un ratxet de llet.
1: Val. No, ni mesurada,
0: no,
1: ni gots, ni collera.
0: Si ho has de mesurar, dos dits de llet. Val. I li tires allà dins. Veieu que aquella tomaca canvia totalment. Perquè és que no té gust de tomaca. Com ho menges...
1: I té molt de gust de llet o no?
0: No, gens.
1: Tampoc.
0: Perquè
1: val.
0: La llet s'evapora. Tu li val, tires val. Un parell de dits, deixes que s'evapori, i llavors, com tens tot això que ja dius, bueno, ara jo ja veig que la cassola està, llavors totes aquestes verdures que hem cuit, a part, els ho posem a sobre.
1: Ah, molt bé.
0: I llavors deixem que aquesta xamfaina cogui 15 o 20 minuts. I farem aquesta picada, unes ametlles, 8, 7, 6, les que vulgueu.
1: Ametlles?
0: Sí. Un gra d'all i una mica de julivert. Ho picarem amb un mini primer amb una mica d'aigua i li tirarem.
1: Ah, molt bé, queda boníssim això, eh?
0: I queda suau, molt suau. Perquè jo trobo que a vegades vas a menjar i les xamfaines tenen molt d'acidesa de tomàquet.
1: Sí, sí.
0: I ara entre la picada aquesta i la mica de llet aquesta, aquesta llet...
1: Ai!
0: Jo li poso... I queda... I no heu de dir ni que ho poseu llet ni que no hi poseu, el que no li agrada, perquè... Ni es nota, eh?
1: Val.
0: Ni es nota.
1: Secret de cuinera.
0: Ah, això, secret de cuinera.
1: Vull dir que, esclar, vull dir que tothom te feliciti, que no cal que diguin res, que no feliciten mai. Bueno, això ho diem algunes vegades,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que feliciten, sí. Oh, sí? Sí que bo, sí, sí,
1: ah,
0: sí,
1: val,
0: sí,
1: val,
0: sí,
1: val. Que bo. Menys mal que sí. T'ho feliciten. Molt bé, Joana. Escolta'm, doncs, això, aquest tipus de fregit d'aquestes verdures,
0: sí,
1: el podem aplicar, per exemple, amb el conill o amb un altre tipus de cosa?
0: Que no us agrada el coll que acabem de parlar, que és la vena de coll que nosaltres coneixem, ho podeu fer amb pollastre, ho podeu fer amb conill, ho podeu fer amb salsitxes i costella, que està molt bo. Ho podeu fer el que vulgueu.
1: És dir, és la mateixa base per tot.
0: La mateixa base per tot.
1: Molt bé.
0: L'única cosa que canvia és la carn.
1: Molt
0: ara
1: bé.
0: En conill queda també de 10, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: No hi posa res més amb el conill?
0: No.
1: No.
0: Jo quan faig conill, hi poso conill. I a vegades he fet varietat de conill, pollastres, salsitxes...
1: Ah, una mica de barreja,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una mica de barreja.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una senyora fa molts anys sempre hi posava que... Doncs vaig provar-ho i trobo que quedava molt bo. Era un brasó de xai.
0: Ah, sí, si t'agrada el brasó també.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: El brasó...
1: Però esclar, el xai deies, ui, mare meva, aquí barrejat amb el conill, amb la botifarra...
0: Amb la botifarra,
1: amb
0: sí.
1: El pollastre, ara aquí el brasó de xai semblava que no li agafi
0: gens. Perquè si no us agrada el coll de xai perquè hi ha massa ous, ho podeu fer amb brasons.
1: Sí.
0: Amb brasons de xai també queda molt bo. Queda
1: bé, Joana.
0: Queda estupendo.
1: Sí que tens una mica més de feina, però bueno, el gust ha de ser boníssim, eh?
0: Una mica més de feina, per què?
1: Bueno, perquè, esclar, has d'embrutir una altra paella, has de...
0: No, perquè ho pots... Per què? Per rostir-ho?
1: Sí.
0: Ah, bueno, no, perquè saps que jo què faig? Com rosteixo carn que un es cou més aviat i l'altre menys, ho vaig traient.
1: Ah, val.
0: Ho faig junt.
1: Val.
0: I, per exemple, el conill es cou més aviat que el pollastre.
1: Oh, tant.
0: I una mica més aviat que la costella. Doncs llavors, quan tinc els talls rossos, els vaig traient amb les pinces i els poso en una plata.
1: I deixes el...
0: I deixo el més... el que costa més.
1: Val.
0: I quan ho tinc tot ja al punt, ho ajunto tot.
1: Val.
0: I llavors és quan...
1: I pues, acabes de posar tota la verdura...
0: Tota la verdura, tota la tomaca i tot.
1: Oh, que bo, Joana.
0: Doncs això és...
1: I això una miqueta mig fred ha de ser boníssim, eh?
0: Sí, sí, llavors una mica d'un vi blanc o un vi negre, ben fresquet amb uns glaçons,
1: això,
0: o una sangria, o una sangria.
1: Mm.
0: Que bona, eh?
1: Bueno, fet a casa, molt bé.
0: Fet a casa,
1: eh? Perquè
0: sí.
1: Si la demanes que te la facin, et posen molts glaçons, molt poc en vi.
0: Bueno, i tot és un sucre.
1: Sí.
0: Tot és un sucre perquè ho rebaixa molt.
1: Mm.
0: Però una sangria d'aquestes fet a casa, o de vi blanc, també m'agrada a mi, perquè jo acaba no la tolero, i vi blanc o vi negre a mi m'agrada molt.
1: Què hi poses de licor?
0: Això la fa en Vicenç.
1: Ai, mira, tu.
0: Sí, la sangria...
1: Un dia el trucarem.
0: Un dia l'haurem de trucar i l'haurem
1: sí.
0: de dir que ens ho expliqui.
1: Ah, mira, però mira, veus que bé, almenys feia encara una bona sangria que
0: la
1: us prenem.
0: La sangria la fa sempre ell.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Li surt estupenda.
1: Molt bé, un dia d'aquestes d'aquí, ai, Vicenç, prim, pam, pam,
0: això el trucarem que ens ho expliqui.
1: Vinga, anem a repetir tots aquests ingredients, Joana, que amb aquesta vena de coll, doncs,
0: sí.
1: realment, un bon plat per totes èpoques de l'any, eh?
0: Sí, sí. i a més si te'n sobra el pots, no, no cal que tu mengis el mateix dia, 3 o 4 dies a la nevera o 5, perfecte,
1: eh? I encara més bo, eh? És allò sí, que diu sí, sempre, sí. Eh, Joana? Sí.
0: Bueno, doncs aquest coll de xai o la bena de coll, que és el que hem acabat de parlar, els 12 talls, depèn de lo grossos que són, n'hi poseu més o menys, jo perquè eren grossos, eh? Uh-huh. I per això n'hi vaig posar 12, un carbassó, un pebrot vermell, un pebrot verd, la ceba, una albergínia, la tomaca, que agafarem tomaca natural un quilo i la ben rentarem, la partirem pel mig, l'all i el julivert i unes ametlletes per fer aquesta picada, perquè l'ametlla, sabeu què passa, al ser farinosa ens hi don una mica de d'espessor.
1: Ah, molt bé.
0: I ni la tomaca ens queda clara, allò que ho poses al plat i te s'enganxa.
1: No, bé,
0: no és allò,
1: no,
0: que hi ha la tomaca que corre per aquí, no,

Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire. I amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes a Disney.
3: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia.
5: Festa Festa.
3: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
5: Festa Festa.
6: Amb Amadeu Carbó.
0: I parlant d'emocions.
1: 64.
7: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: El municipi de les Preses de la Garrotxa acull el Festival Isdansa dedicat als balls d'arrel tradicional. La seva 44a edició posa el focus en el País Basc, celebra el 50è aniversari de Mar Boleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia o Sud-àfrica. Bart Orkin.
1: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Mar Boleny, organitzador de l'Isdansa, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Mar Boleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
2: Portar aquesta dansa tradicional que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
1: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brida, d'Esther Guntín, premi del Ficolomer que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi, de l'Esbor, Hora Baixa, de Radicela o Fars, de l'Esbar Ciutat Comtal. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran les Preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com les Nits és Dansa, un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixas.
3: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
1: La tradició Nacional Festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio
7: Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.
8: Ara toca calma.
9: One, two, one, two.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i l'intent de desestacionalitzar les vacances, aquests dies comerços, hotels i establiments fan l'agost. I precisament aquesta setmana, per no dir l'estiu o fins i tot l'any de l'eclipsi total de sol, deixa grans xifres tant d'ocupació com econòmiques a les demarcacions de Tarragona i Lleida, els indrets que han estat privilegiats per poder observar aquest fenomen, que ha estat una de les motivacions principals, però les estades s'han allargat uns dies més. Joaquín Calvente.
2: A Ponent, aquest fenomen els hi ha fet l'estiu a molts hostalers. La província a l'agost registrava entre un 20 i un 40% d'ocupació, però aquesta setmana les dades han fregat el 100%. Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
3: El que és Lleida i surt de Lleida, sí, evidentment, això ha sigut un punt d'inflexió on abans doncs, no teníem aquest nivell d'ocupació i aquest any n'hem tingut per una cosa puntual, però et deia, perfecte, que n'hi hagi una cada any.
2: A la província de Tarragona, l'èxit a l'agost ja estava pràcticament assegurat. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre solen ser potents a nivell turístic a l'estiu, però l'eclipsi ha reforçat l'ocupació i s'ha estès cap a les comarques d'interior. Xavier Guàrdia és el portaveu i responsable de relacions institucionals de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
4: És la setmana més alta històricament, diem-ne, perquè sempre estem al mig del mes d'agost, que és el mes més fort de tota la temporada. Vol dir que nosaltres el resultat de l'any passat, aquest o el pròxim, si Déu vol, serà molt similar.
2: Tots dos representants coincideixen en que l'aspecte més interessant pot ser que certes zones menys concorregudes s'hagin donat a conèixer i els turistes vulguin tornar-hi l'estiu que ve.
5: Ai! Dentispray.
6: Denti què?
5: Dentispray.
7: Ja coneixes l'actualitat. Ara...

0: vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, mira, doncs us estic escoltant i tenia que trucar, no podia més. No sé què és el que passa, que estimo tot de la ràdio. Apa, adéu!
2: Ei!
3: Truqueu, truqueu, truqueu.
4: Agafa el telèfon i truca.
5: Contestador 972-511-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: I demana la música.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: crit d'alerta dels metges davant dels problemes de salut que es troben cada dia les consultes relacionats directament amb la contaminació atmosfèrica. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i IS Global firmen una carta en què demanen a les administracions que actuï ja per un problema de salut pública que és evitable. La contaminació de l'aire afecta tots els ciutadans, però sobretot els més vulnerables, nens i embarassades. De fet, a Catalunya moren cada any unes 3.000 persones per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire, 20 vegades més morts que en accidents de trànsit. I això els metges ja ho estan veient cada dia a les seves consultes i els preocupa. La doctora Carla Oliva, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, demana als polítics que actuïn.
1: No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres. Abordar aquesta problemàtica és una tasca multidisciplinària que no podem fer sols, sinó que requereix la implicació de diferents sectors, administracions i, sobretot, de compromís i lideratge polític.
0: I en el cas dels nens, encara és més preocupant, segons Helena Codina, de la Societat Catalana de Pediatria.
2: A l'hospital on treballo, l'Hospital Sant Joan de Déu, hi hem pogut observar, hem vist casos més greus de bronquiolitis ingressats a la unitat de cures intensives coincidint amb pics de contaminació. I el mateix ens ha passat amb infeccions respiratòries relacionades per rinovirus. Per tant, no és només que estigui molt publicat, sinó que com a pediatres a la nostra pràctica clínica ho observem dia a dia.
0: I ha afegit que la mala qualitat de l'aire no és només a les grans ciutats, afecta moltes parts del territori.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal, de sabor natural, amb el contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. Tranquilitat i bons aliments.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Alimentació clau per a la nostra salut. Un cop passada l'època de l'any amb probablement més excessos, és important que a poc recuperem la nostra alimentació habitual. Hem d'oblidar-nos de les dietes restrictives i avorrides. Cal, doncs, introduir hàbits d'alimentació saludable que podrem mantenir en el temps i recordar que no hem oblidat com alimentar-nos, sinó que hem perdut les rutines del dia a dia. Per tant, quins són els aliments que cal potenciar per a població en general? Verdures fresques i de proximitat. Consumir dues racions diàries de tots els colors possibles i alternant crus i cuinats. Per exemple, cremes de verdures, amanides, saltejats, escaldats o al vapor. Fruita de temporada. Pot ser crua o cuinada, compota, saltejada o al forn. Ara toquen pomes i plàtans, o cítrics com mandarina, taronja, kiwi o llimona. Cereals integrals, com el blat, l'arròs, la civada, l'ordi, el mill, el fejol, la quinoa, i també la pasta i el pa, i evitar fer una llesca d'aquest a cada àpat. La carn millor blanca i de qualitat, de pollastre, gall d'índia o conill. El peix, combinar blanc i blau fins a 3-4 cops per setmana. I si és blau, millor el petit. Sardines, seitons, barat o anxoves. I no us oblideu dels ous, que se'n poden consumir perfectament un dos diaris si són de l'1 o del 0 i cuits o passats per aigua o a la planxa. Si feu làctics, millor fermentats, com els iogurts o els kèfirs, i sense edulcorar, o els formatges frescos i tendres. Consumir també proteïna vegetal com els llegums, uns 2-3 cops per setmana. Per exemple, cigrons, llenties, les de puí, la pardina, la corall, azuquis, mongetes blanques, en forma d'estofats, humus o cremes. Afegeix aquests plats, llavors, fruits secs o cereal integral per fer-ne proteïna completa. Els fruits secs, màxim un grapat a mà tancada al dia. I les llavors, com el sèsam, les de girassol, de carbassa, de lli o de chia, poden ser un bon snack saludable o per enriquir plats com les amanides o les cremes. Amanir els plats amb olis vegetals no refinats, com l'oli d'oliva, el de girassol o el de coco, o els de llavors de sèsam o de lli. Condimentar els plats amb espècies o herbes aromàtiques per tal de reduir la sal, amb clau, canyella, cúrcuma, gingebre, llorer, julivert, alfàbrega, comí o menta. Aportar suficient líquid al cos per tal d'hidratar-se, aigua, caldos, liquats, begudes vegetals. Dedicar mínim 20-30 minuts al dia als àpats principals. Realitzar activitat esportiva, mínim 2-3 cops per setmana i moure's cada dia. I finalment, eviteu reduir tots aquells aliments que empitjoren i dificulten la nostra salut. El sucre refinat i d'addició i els edulcorants tipus sacarina, aspartam, maltitol o sorbitol. Els aliments processats o ultraprocessats i la brioxeria com els cacaus solubles amb excés de sucre, les pizzas precuites, les galetes ensucrades, els dònuts o els croissants, els embotits i els formatges curats i les begudes alcohòliques i els refrescs o begudes carbonatades.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, hot.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: A Ràdio Vila-sacra.
0: Calma.
2: Ara ens toca.

0: Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
1: Som persones tenint cura de persones.
0: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
1: La dels metges.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una funcionària de la presó de Brians 2 ha estat víctima d'una agressió aquest diumenge per part d'una visitant. Els sindicats de presons denuncien una escalada de violència i exigeixen un reforç de la seguretat a les zones d'accés obert dels centres. Núria Alcalà.
2: Sí, segons han confirmat fonts del Departament de Justícia, l'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó cap al migdia, quan la treballadora va ser agredida per una visitant a qui li havia demanat esperar per fer ús de l'ascensor i donar prioritat a persones amb mobilitat reduïda. El Sindicat Català de Presons ha detallat que l'agressora la va colpejar i agredir el rostre i el tors. Un altre funcionari va activar el protocol de seguretat per immobilitzar la dona fins a l'arribada dels Mossos. Durant l'intervenció també va resultar ferit el familiar d'un altre intern que intentava ajudar a separar l'agressora. Els sindicats de presons alerten que les agressions als centres penitenciaris s'han normalitzat i que ja no es limiten a zones interiors de les presons, com els mòduls residencials, sinó a zones obertes a visitants, com els espais de comunicacions i accessos. Per això exigeixen al govern la revisió urgent dels protocols de seguretat a aquestes zones i mesures administratives immediates contra els agressors. Fons de Justícia han precisat que la dona tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
0: Quan comences coses noves.
3: Ahir dilluns.
0: Quan necessites saber què passa.
3: Incendi a l'alçada Paüls.
0: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
2: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
3: A Figueres, avinguda de Roses 35.
4: Sobre un peix volador. Puges sobre el llom d'una cobra imperial.
5: I d'home, és un drac mil·lenari.
6: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 € per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.

0: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
3: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
4: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
5: Ara toca calma.

0: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
1: Ole!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El clima, l'emergència climàtica, serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'elegir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica on podem consultar si el nostre edifici ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també una gentrificació climàtica que desplaça residents del centre de la ciutat a la perifèria. Amàlia Calderón Argeli, que és investigadora de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i també de la UOC. Benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies.
3: Es barregen dues qüestions, no? D'una banda, la qüestió social i econòmica, de que no podem pagar el preu excessiu que tenen els habitatges, i de l'altra, aquesta gentrificació que dieu, que ens fan fora de les ciutats perquè hi ha aquestes illes de calor que sempre sentim parlar als centres de la ciutat. La gent ha de buscar-se la vida a llocs una mica més habitables.
4: Sí, diguem que en aquest estudi que hem fet hem volgut veure des d'aquesta perspectiva de quines zones estan més ben adaptades al canvi climàtic i també vincular-ho amb quines són les zones amb aquesta desigualtat social. I hem vist com són les ciutats més perifèriques, diguem, de l'àrea metropolitana, no el que seria tant Barcelona, ciutat o el voltant immediat, són aquestes zones les que són zones menys denses, menys contaminades, amb més espai verd, amb un parc d'habitatge una mica més nou, les que podrien ser només zones com més desitjables, no? Diguem, zones on les persones que s'ho puguin permetre moure's cap a una altra banda puguin veure com unes noves zones desitjables on anar, que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important, doncs, tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions des del punt de vista de l'habitatge, i per tant també fer polítiques d'antidesplaçament.
3: Clar, quan tenim aquestes onades de calor cada vegada més sovint, més llargues, més intenses, hem de buscar solucions, no? I quan veiem estudis com el que diu que el 75% dels edificis, dels habitatges d'Europa no estan adaptats, no estan preparats per aquesta emergència climàtica que estem vivint, realment tenim un problema greu i necessitem ciutats més verdes, no? On es pugui respirar.
4: Exacte, sí, jo crec que jo crec que aquest estiu tothom s'ha replantejat una mica quines són les condicions de l'habitatge on estava, sigui per dir menys mal que estigui aquí, que bé, o dir no puc més, o potser m'he de qüestionar decisions, no? Quan parlem de millores energètiques o quins són els nous habitatges que estan fent, que s'estan fent, amb quines condicions, és quan parlem de si ja venim també doncs una crisi d'habitatge en què hi ha molta dificultat en l'accés. Si això, a més, hi posem aquesta capa climàtica de qui té accés a un edifici amb aerotèrmia o qui es pot pagar un aire condicionat, o quins edificis tenen un bon aïllament tèrmic, o quins edificis són més nous, simplement, o qui està en un barri en què no es pot fer millores energètiques del seu edifici, sigui per les condicions estructurals de l'edifici, vinculat també amb el barri. Llavors veiem doncs aquestes connexions entre la crisi climàtica i la crisi de l'habitatge, que ens faran requestionar com habitem les ciutats i com les hem d'adaptar.
3: La situació econòmica és la que acaba determinant si podem fer front o no a aquesta situació d'emergència climàtica. Heu posat en marxa una plataforma que és d'accés lliure que permet saber si nosaltres estem dins d'aquesta, si som candidats a patir la gentrificació climàtica, no? És una plataforma que és totes les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, es pot veure barri a barri, fins i tot edifici a edifici, si som vulnerables a això.
4: Sí, diguem que tot això vinculant tant quina zona està més adaptada climàticament, quina zona té més espais verds, però també de quin any és el parc de l'habitatge i també quines són les zones més precàries socioeconòmicament, amb tot això hem fet un índex i també hem posat com a el que diem capacitat adaptativa, és quines són les polítiques públiques que tenim in situ, és a dir, que puguem veure geogràficament, que siguin equipaments públics i refugis climàtics que de certa forma entenem que poden amortiguar o donar un recurs públic per evitar aquesta gentrificació.
3: Una eina que heu fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i també amb l'Oficina del Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de l'Àrea Metropolitana. I crec que hi ha com informació de 36 municipis de l'Àrea Metropolitana. Com podem accedir a aquest mapa?
4: Sí, doncs ho tenim... està a la pàgina web del nostre grup de recerca, el BCNUEJ, Urban Environmental Justice, i també estan les nostres xarxes on tothom pot consultar i pot veure exactament quin és el valor de tots els indicadors que hi ha aquí compresos, que són com 20 o més de 20, i de l'índex final.
3: Doncs ja ho sabeu, BCNUEJ, allà podeu trobar aquest mapa per saber si esteu dins d'aquest risc de gentrificació climàtica. Amàlia Calderón Argelic, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
5: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
6: I gratis, gratis.
7: Recordi bé aquesta combinació.
8: Bueno, no podré. No podràs. Ah, ja que dic...

0: Pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
1: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Si vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vilasacra.
2: I gratis.
1: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
3: I parlant d'emocions.
4: 57.

0: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.
1: Què són els consells escolars?
2: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
3: l'alumnat
4: i els pares i les mares.
1: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
2: les normes d'organització i funcionament del centre,
5: les activitats i serveis extraescolars,
6: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
1: Més informació al 012 o a gencat.cat.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Sabíeu que hi ha mots que s'originen a partir de la imitació de sons naturals? Hi ha noms d'origen onomatopeics ben curiosos. Quiso, sinònim de gos. Formació efectiva a partir del xx, manera de cridar als gossos. Pixera, pixar. Ens ve dels sons pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zoomzeig. No ve de fer un zoom, una videotrucada, ve del zm zm zm del burinot. Fer claca, de clap clap, aplaudir. Llufa, una onomatopeia de l'aventositat de... Patacada, de patac, de soroll sec, d'un cop d'una cosa que es trenca violentament. Jo us en dic un que m'agrada molt. Quan ens barallem podem dir sempre estan nyiqui-nyac o nyec-nyec. I vosaltres, en teniu algun de preferit?

0: tot i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
4: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Parc del Fòrum.
5: Informació, música, entreteniment.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

Es ella, Jesús.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Beneïu aquesta casa, que no hi hagi poc ni massa, sinó lo just per viure bé.
4: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
6: 107 de la FM.
7: De tota la vida.
8: Us quedeu, oi?

0: passa?
1: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
2: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.

0: Cuina amb la Maria.
1: Ara parlarem una mica del peix. El peix que fem no en fem gaire perquè és carot el peix i no sé, però ara aquestes festes sí que hem menjat peix. Fem com una mica de sarsuela, però senzilleta. Ho poso tot en fred jo per fer el peix. Poso tot el peix a la cassola si és... Aquest dia vaig fer rap, però congelat, eh? Tallat a tallets i posat a la cassola i desemprès... No hi vaig posar, llavors, al cap d'un rato, hi vaig posar-hi la... els escamarlans. Em pensava que no seria gaire bo i sí que va ser bo, eh? El poso del rap tot posem posat a la cassola i desemprès hi poso alls aixafats, així amb el dit, dos o tres tomatons d'aquests de penjar, però que siguin de penjar, que tenen més substància que els altres i més color. Desemprès oli, sal, pebre, una mica de... un cucharón, esclar, això depèn de bé de la quantitat del peix, un cucharón de llet, jo en dic un cucharón, una mica d'oli també, i vi blanc. Tot això al cim del peix. I després ja es posa al foc que bulli més aviat una mica de pressa el peix. Diuen que té que bullir de pressa, no que vagi a poc a poc. I llavors, al cap d'una miqueta, ja me'l miro i poso els escamarlans. I si se vol posar alguna altra mena de peix, com ara la rosada o així, llavors esperar que això quasi bé sigui ben cuit, perquè la rosada és de molt bon coure, de seguida està cuita i quedaria tot desfet. O lluç, o el que sigui, i si més escamarlans, si volen posar gambes o... Mira, això ja llavors depèn també de la casa i del costum i del que es vulgui fer i del que es vulgui celebrar. Clar, si celebrem alguna cosa, llavors ja hi afegim més cosetes normalment. I és molt fàcil de fer el peix així i bueno, doncs és molt i molt bo, jo. I llavors, si sembla que queda el suc una mica claret, faig una picada amb el morter, hi poso unes quantes ametlles i dues torradetes de pa fregit, per això el pa. Agafar la paella quan l'oli és ben calent, tirar-hi una llesca de pa, i després tomba i tomba, que ja queda rosseta, i posat en el morter amb les ametlles, ben picadet, i s'hi tira, i allò es passeieix molt el suc. Si a vegades, no ho sé, això si m'he passat amb el posar-hi el suc o així, però si no ja queda, aquest dia no ho vaig pas fer-ho això, va quedar espesset i boníssim, i ens en va sobrar, i em penso que l'endemà encara és més bo que pas el mateix dia. I bueno, ja tenim el peix, que és com una sarsuela, no sé si és sarsuela. Sarsuela no, perquè s'hi posen moltes coses, em penso. Vale, doncs ja està.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
2: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
3: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
2: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions.
4: Ai! Dentispray.
5: Denti què?
4: Dentispray.
6: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
7: Home, sí.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Esteu fent de crear una emissora cultural que tingui ganxo i que de fet sigui també un sistema de connexió a través d'internet, em sembla absolutament encertat. Sou els primers.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

Prop de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, segons l'últim recompte d'Arrels Fundació. És la xifra més alta registrada mai fins ara. Representa un 43% més que el recompte de fa 2 anys i també supera les estimacions de l'Ajuntament, que ho xifraven en unes 1.700 persones aquest novembre. L'entitat però alerta que és una dada de mínims, que no han pogut arribar a totes les zones de Montjuïc i altres punts de la ciutat més apartats, com la zona franca o els barris d'Horta o Bon Pastor, on hi ha més agrupament de persones. Tot i això, el recompte va comptabilitzar per primera vegada les persones que dormen a l'aeroport, que són una 60. Per districte, Ciutat Vella ja no és el que té més persones dormint al carrer. Ara el cap de venir a Sants Montjuïc amb prop de 500 persones, un 134% més que fa 2 anys. En segon lloc trobem l'Eixample i en tercera posició Ciutat Vella, en 8 dels 10 districtes i a més sense llarisme respecte a fa 2 anys. Segons Arrels, moltes persones que estaven al centre de la ciutat ara s'han desplaçat a zones més aïllades, en part també per les polítiques de l'espai públic, i això, diuen, afecta el dia a dia de les persones que viuen al carrer, perquè els recursos socials són més lluny i, per tant, hi ha menys xarxa també veïnal. Per tot plegat, Arrels demana invertir en habitatge públic, que les persones que dormen al carrer puguin accedir a un pis de la taula d'emergència social.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Canviem de qüestió.
5: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Portbou.
6: El Portbou que començava a 100 de Sant Quirze es creix, pagant-li el delme del peix sostret a la mar més brava, avui viu el seu abril amb 100 anys dins de la xarxa, seguint en precisa marxa el joc del ferrocarril. El joc que ha donat la vida i ha tornat acollidor a Portbou, el vell Portbou d'una mar engallardida. Amb carrers escalonats en relleixos on la vinya posaven els ceps la pinya dels negres i dels moscats. I a baix el moll, amb la platja com una falsa presum de segar garbes de llum en l'escuma de l'onatge.

Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Xo de luz tarda.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Per mi són família, són cultura popular.
5: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
4: I és cultura, música...
6: Vaig anar descobrint que això no és pertanya. És conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
7: Tradició, cultura i molta xerinola.
8: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
11: I parlant d'emocions.
12: 61.
13: Please. Ministrius de llars.
14: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
13: Ministrius de llars.
14: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
15: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
16: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
15: Un kit d'emergències?
16: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
17: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: l'actualitat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica.
2: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
1: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
2: Tots plegats perdem una miqueta la rutina, i en aquesta rutina hi ha l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadors 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Preguntes sense resposta.
1: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Traca, traca,
2: traca, traca. Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona, però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de floquet de neu, el goril·la albí, que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui en dia el tema del floquet de neu, que li devem molt, perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui en dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres dos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí explica el cap de logística, Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso más, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit, volia ser davanter central del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: a punt per dir sí?
1: Yes.
2: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen, que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2000 anys des d'aquesta

0: Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972-51-1268.
4: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656-19-70-62.

0: www.firavaixell.com.
1: Albert, quina cara fas?
2: No sé què fer.
1: Tinc la solució.
3: És Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
2: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
1: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
2: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
1: Important, en un refugi climàtic natural.
2: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
3: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
6: Sona bé.
7: Atenció, fans del futbol! Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score, viu el futbol, sent el futbol.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí. Seguim.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Sol de luz, sol de luz, sol de luz.

0: potencia la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé.
0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, maco. Bueno, jo, des de petita, com que vaig passar molta gana, que no menjava res, els ossos no es van desenvolupar bé. I resulta que, com va ser l'hora, vaig anar per buscar la invalidesa. Em van fer anar dos cops a Barcelona a jutjar-me. Però resulta que m'ho denegaven. I al final m'ho van accedir. I, però va trigar molt de temps. I resulta que em van... Bueno, és que jo d'allò... Bueno, em van donar la invalidesa, me la van donar del 56%. Total, que va molt malament tot això. Ja està.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Des de la ràdio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions al col·legi Seix d'Estanar.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els subjectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: Carinyo, la ditxos a la cuina!
1: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
0: De veritat?
1: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!

0: que sí ens trobem és que sí que és cert que en dos mesos d'estiu hem arribat al 70, és ja el 70, representa el 70% de tots els ofegats que van haver-hi en 12 mesos l'any 2025. Per tant, no et puc dir un motiu per al qual la gent s'ofega més aquest any. El que puc dir és que portem anys dient que la gent se'ns ofega. Per tant, hem de començar a posar coses sobre la taula per esbrinar com solucionar-ho.
1: De fet, Ramsés, una de les qüestions que caldria abordar és l'horari de vigilància a les platges, bàsicament augmentar-lo.
0: Bé, doncs curiosament aquesta és una de les coses que tant els socorristes com els socorristes que ara ens dediquem a la gestió de la seguretat de l'entorn de bany estem reclamant. O sigui, l'ús dels espais aquàtics ha canviat molt en aquests últims 20-25 anys, però continuem funcionant igual. A la nostra país, la major part de les platges són licitacions, una empresa privada que ho gestiona, el servei de socorrisme, però no deixa de ser una responsabilitat de l'Ajuntament, però segueixen utilitzant sistemes de fa molts anys, començant a les 10 del matí, alguns llocs a les 10 i mitja, altres a les 11, i quan els socorristes arriben ja hi ha molta gent, i quan el socorrista plega ja tenim molta gent que deixen a la platja. Per tant, això ha de madurar, és molt poc flexible a les licitacions actuals.
1: Què fem amb la població, amb els banyistes?
0: Hem de pensar que molts ofegaments que tenim són per imprudències, però imprudències per desconeixement. Per tant, s'ha de fer que la gent sigui corresponsable. De fet, la fórmula, si a mi em demanessin una fórmula per evitar els ofegaments, et diria prevenció i augmentar la resposta immediata davant dels incidents. Aquesta és la fórmula. I tota la part de prevenció, certament, l'administració pública, també té molta part.
1: Estem centrant-nos sobretot en el tema dels ofegaments a les platges, però aquest any els morts a les piscines ja superen els de l'any passat, i també uns espais naturals, com són els gorgs. Aquí sí que, el que parlaves abans, no? La corresponsabilitat per part de la ciutadania, hauríem de ser molt més conscients del que fem i sobretot de les condicions físiques a l'hora de banyar-nos.
0: Sempre que anem a un espai de bany, sigui del tipus que sigui, hem de tenir molt en compte on anem i com estem. No? Vull dir, els espais, sobretot quan parlem d'aigües continentals, aigües interiors, sovint són entorns que no disposen de vigilància, que són molt, molt vius, és a dir, poden caure roques, la profunditat dels llocs es pot modificar de manera imminent, pot haver-hi augments del cabal, hi ha molts, molts espais que no estan senyalitzats pel bany, però tampoc està prohibit, tampoc són espais que no disposen de vigilància en la major part de llocs, però tanmateix en fem molta publicitat, és molt fàcil trobar per les xarxes multitud d'espais naturals, com dèieu, de gorgs, de piscines naturals per anar-hi, però al tanto que cal saber nedar, cal saber què fer si quedes atrapat en una roca, cal mirar la meteorologia, i entrem en tota aquesta cosa de la prevenció. Recordem, les lleres del riu són interminables, serà molt complicat, però sí que hem identificat espais on hi va molt la gent. Per tant, intentant començar a treballar amb aquests espais que ja coneixem, que tenen molta afluència.
1: Sens dubte, prevenció, sentit comú i corresponsabilitat per part de tothom. Avui hem parlat d'aquest increment de persones ofegades a les platges, piscines o aigües interiors de Catalunya. Ho hem fet amb en Ramsés Martí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres, que tingueu un bon dia.
2: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
3: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: 1992, Barcelona encenia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002, l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
1: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Benvinguts a Ràdio Vilasacra, emissora líder a casa d'en Patufet.
2: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
3: El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376 937 076 376 i t'ajudarem.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Radio Vila Sacra, sí!
3: Com?

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríamos que estudiarlo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig, i anar passant. Ves que m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Demanen poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: La Ciutadella de Roses es convertirà un any més en el lloc d'acollida del Festival Internacional Nits de Circ. La Circus Art Foundation ha confirmat les dates de les funcions a la vila, que tindran lloc del 18 al 23 d'agost. Com és habitual, totes les sessions començaran a les 9:30 del vespre, en una pista central a cel obert, sota les estrelles i sense carpa. La cartellera d'enguany reuneix 29 artistes de 10 nacionalitats diferents, repartits en 8 atraccions de primer nivell. L'espectacle compta amb actuacions destacades com els trapecistes volants nord-americans i mexicans Flying Caballero, els vols de les cintes aèries de la parella hongaresa Duo Crico, o les exhibicions d'equilibri a càrrec de l'argentí Duo Soma i de l'austríac Stefan Borak. El programa es completa amb la precisió de les voladores de la companyia Argenodans, la màgia de gran format de David Dileyo, els malabars de gran velocitat de Cris Aguirre i la comicitat gestual del portuguès César Díaz. Totes les actuacions estaran acompanyades en tot moment per la música en directe de la París Circus Orquesta. Les entrades per als shows a Roses tenen un preu de sortida de 18 euros i es poden adquirir a través de la web oficial nitsdecirc.com i de manera presencial a les taquilles habituals de la mateixa Ciutadella.
16: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
17: Sentiràs la diferència.

0: coneixen, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.

Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Què, buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.
2: Enganxa't.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Al nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
2: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Que bo! Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultural.

0: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
1: Fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?

Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: Xó de luz tarda.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Va, anem a fer l'animal.
3: Ah, sí...
4: Bueno...
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: canya, Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Temps passats queden lluny.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh.
8: Ole.
7: Oh.
8: Ole.
7: Oh.
8: Ole.
9: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
10: Compartint emocions.
11: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
12: Ràdio Vilasacra.
13: Ràdio Vilasacra.
12: Ràdio Vilasacra.
13: Ràdio Vilasacra.
12: Ràdio Vilasacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és la meitat que la registrada en els homes, però a més s'ha trobat que existeix un perfil clínic diferenciat que condiciona la prevenció i el tractament. Doctor Josep Aseni és l'investigador principal.
3: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'malaltia psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
2: I en aquest cas parlem d'un altre estudi, el que ha liderat la Universitat Rovira i Virgili, que conclou que una dieta rica en fibra i cereals integrals en redueix el risc de mort, especialment per càncer, en persones amb risc cardiovascular elevat. Pilar Ribas.
4: Els resultats revelen que les persones que van seguir una pitjor dieta pel que fa a la qualitat dels hidrats que consumien han presentat un 28% més de risc de morir per qualsevol causa i un 48% més de risc de morir per càncer que aquelles amb un consum de carbohidrats de millor qualitat. Concretament, durant el temps de l'estudi, uns 6 anys, es van registrar 425 defuncions, de les quals 169 van ser per càncer i 103 per malalties cardiovasculars. Jordi Sales, catedràtic de nutrició de la URB i coautor de l'estudi.
5: Això vol dir que consumeixin força fibra, vol dir que consumeixen integrals de tota classe, especialment els cereals integrals, que a més prenguin aliments de baix índex glicèmic, o sigui, aliments amb carbohidrats que no facin pujar ràpidament el sucre a la sang, i a més que evitin prendre begudes ensucrades i altres formes líquides d'hidrats de carboni.
4: L'equip investigador ha treballat amb dades de 7.200 participants, homes d'entre 55 i 80 anys i dones d'entre 60 i 80 anys del projecte Predimed, un dels assajos clínics més importants sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: expert.
1: Avui, com si un expert al bar. En realitat, hi anem a llegir.
2: Oh, mira, mira, Albert, mira quin munt de llibres. Novel·la, assaig, poesia, clàssics. Sembla un bar indi.
3: És que és un bar indi.
2: Té totes les coses que no trobaries a un bar. Pantalla per projectar pel·lis, penjadors per fer intercanvi de roba de segona mà i, mira, fins i tot el racó de Lego.
4: Oh, boníssim! Mira, mira, amb molts elements de Lego medieval. La meva segona àrea preferida, després de Lego ciutat, és clar. Has vist, Albert? Has vist el castell medieval? Mira, mira, això d'aquí, aquesta trampilla, aquí és per on cau el fantasma.
2: Que sí, que sí, que ja ho sé que domines tots els ginys d'aquest art.
5: Aquesta gent que va pels llocs amb nens petits, en lloc de quedar-se a casa no fent res, que és el que haurien de fer, i no anar a molestar les persones normals.
2: Ep. Tinc tot el dret del món d'anar a qualsevol lloc públic amb el Roger. Vostè el que té és nenfòbia.
5: Ah!
2: Exacte. Molt ben dit, Albert. Gràcies per defensar-me.
3: Faltaria més.
2: A més, has vist que ho he dit tan fort que hem sentit clarament la seva queixa? O te n'has adonat que...
3: Sí, Roger, crec que ho ha fet expressament perquè la sentíssim, eh?
2: Cambrer!
6: Que ja el sento!
2: Tenim set! Escolti, una pregunta, distingit cambrer. Aquests llibres que té aquí, aquests llibres que té en aquests prestatges així com reciclats que s'ha fet amb tetrabrics o... Bé, és igual. El tema són els llibres. Aquests llibres que té aquí posats en el seu bar indi, Albert, els veus?
3: Sí, els veig.
2: Els llibres aquests que té posat...
6: Què?
2: Molt ben triats. 100 anys de soledat, Kafka a la platja, Incerta glòria... Tots més de 500 pàgines.
3: Ep.
2: Per què hi són, aquí?
3: Això, què hi fan aquests totxos en un bar? Qui se'ls llegirà mentre fa un tallat? Quin sentit té que hi siguin?
7: Doncs els sorprendria la quantitat de clients que els encanta relaxar-se consumint els nostres productes amb un bon llibre a la mà.
2: Ara ho entenem.
7: I també tenim molts visitants que els fa vergonya mirar el mòbil mentre estan sols, perquè no volen que els altres clients pensin que en realitat estan dissimulant.
2: Ara ho entenem.
7: I no estan fent res perquè els fa vergonya estar sols al bar. Llavors, agafen un llibre i el fan servir per tapar el mòbil.
2: Ara ho entenem. Però llavors el mòbil l'estan fent servir o estan tapant-lo perquè en realitat no fan res?
7: Exacte. Veig que ho entès.
2: Doncs molt bé.
7: Bé, doncs, què voldríem prendre?
2: De què?
7: No. De beguda?
2: No, només volíem seure llegint els llibres que ens hem comprat a la llibreria del costat, la llibreria Mercè. Tu, Albert, volies alguna cosa? Si volies alguna cosa de consumir.
3: No vull res.
2: Vale.
6: Doncs fora! Això no és una biblioteca.
2: Ah, sí? Doncs sap què? Jo i el meu amic marxem ara mateix a la biblioteca del barri. Exacte, marxem, Albert, molt ben dit. Vinga, marxem d'aquí, anem.
6: I aprofita, Roger, i agafa la Mondo Sonoro, que és gratis, que aquí en tenen.
2: D'acord, mira, pillo dos, té una per tu.
6: Gràcies, amic.
2: Mira qui entrevista en el...

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
1: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
3: Ràdio Vila Sacra.
2: Cuatro, tres, dos, uno.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Eddie Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Eddie Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, de banda de Caldón. Eddiebikes.com.
2: Persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
3: És Ràdio Vila-sacra.
0: Coneixement i companyia. Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i irrepetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au.
4: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.

0: propera a espaigironès.com.
1: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
2: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972 25 51 18.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: He drove away. He's rich, got a big car.
1: Papa, ¿m'expliques un conte?
2: Tres emprenedors de marató han creat un portal.
3: WikiLeaks.
2: Entre Setmanó i Setmanat i Bescanó, el corredor mediterrani democratí cristià.
4: Amb menys, amb més temps, amb poc temps.
2: A l'anada dels 16 de 16ens de final.
5: Cap a la candidatura.
6: Connectem amb Sabadell, Oriol, Osvaldo.
2: El gran protagonista del dia ha estat un arpa.
7: Bernat Fernando.
8: De seguida aquest titular del temps ens l'amplien en el temps per al temps.
9: Els recordem que després a la tarda han pujat.
2: Perdona, és aquesta la informació.

Carns Damià estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit. I parlant d'emocions,

0: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
1: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. Bueno, jo te'ls escolto cada dia. D'acord.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
7: Repetiràs.
8: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
7: Sentiràs la diferència.

0: tu com estàs?
1: Jo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, qui ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
3: Tot això el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant aquella arribada massiva de migrants a finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donava fa 5 dies, però, segons l'associació ELIN, que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més alt, el doble, diuen. Reclamen també que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació ELIN, o explicaba a 3CAT Info.
5: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
3: De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla de 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu de Pedro Sánchez reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. I tot això coincideix amb el crit d'alerta que ha llançat el Col·legi de Metges de Ceuta. Diuen que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges, sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Des del Col·legi de Metges de Ceuta senten que la situació se'ls escapa de les mans i que no tenen capacitat per fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
6: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el moment en què ja ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
3: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Bona nit.
2: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
2: So de Luz Nit!
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra,

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: oli verge, extra, DOP, Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
1: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
0: Amb certification.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
2: Tanca els ulls.
3: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
4: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?

professor que feia classes per obtenir el nivell C2 de català es va trobar que els alumnes estaven molt encallats en una errada fonètica. Deien que estudiaven pel C2 de català, la qual cosa els hi feia perdre tota la credibilitat. El C2 és el nivell més alt que pots acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català, però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, C, D. A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, D. C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B,

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andoto Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Ahir vaig anar d'hora a dormir i avui m'he despertat bé pel dematí.
2: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 8 de cada 10 economistes consideren que la governança de les administracions catalanes té un impacte negatiu sobre l'economia, limita la productivitat i frena el creixement, segons l'última enquesta de situació econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Malgrat que l'economia catalana creix, el degà de l'entitat, Carles Puig de Trevi, alerta que s'han de resoldre alguns problemes estructurals.
2: Necessitem més productivitat, necessitem institucions més eficients, necessitem habitatge, necessitem infraestructures i necessitem continuant generant confiança.
1: El dèficit fiscal amb un 42,1%, les infraestructures amb un 37,2% i l'accés a l'habitatge amb un 35,6% són els tres principals problemes de l'economia catalana segons els enquestats. L'habitatge puja més de 4 punts i els economistes reclamen seguretat jurídica per abordar el problema. Pel que fa als pressupostos, l'enquesta assenyala que el traspàs de Rodalies i les inversions ferroviàries són el punt més rellevant dels comptes públics amb un 44%.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: Cuando me ve ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
6: No, hija, no.
7: Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy.
6: No, hija, no.
8: Radio Vila-sacra es una altra història.
9: Te lo digo o te lo cuento.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: És la fidelitat, és compromís.
1: És sinceritat.
0: És estima.
1: És confiança.
0: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.
2: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Dina a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
3: I parlant d'emocions,

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, dudua.
3: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
3: Ràdio Vilasacrà. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

31 de desembre del 2006, a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor, i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: Doncs molt bon dia a tothom, 31 de desembre, i comencem una aventura que, si Déu vol, ens portarà fins demà a les 8 del matí sense interrupcions, dins d'un programa de 24 hores que ens proposem dur a terme sense més intenció que obrir una porta a l'esperança que ja ens arriba. Molt bon dia, Ivan.
1: Molt bon dia, Xavier.
0: Però no et sento, tu. Espera't, espera't, tranquil, tranquil, no et posis nerviós, eh? Ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí?
1: Ara, ara. Ara, sí. Ara, bon dia, Xavier, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, content.
0: Com ho veus, això?
1: Bé, jo ho veig bé.
0: Arribarem a demà?
1: Jo, segurament sí, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que sí, amb una mica d'esforç i una mica de col·laboració.
0: Tu creus que sí?
1: Jo crec que sí.
0: Creus que és una aventura arriscada?
1: Home, és una aventura, poder no, per mi no arriscada, però una aventura molt difícil.
0: Sí.
1: No? Perquè estar 24 hores al peu del canó, com qui diu, doncs té la seva... Costa.
0: Costa. Ens costarà?
1: Home, jo espero que no, no? Una mica d'esforç sí, no? Però que podem arribar.
0: Sí.
1: Podem arribar a les 8 del matí del dia següent.
0: Sí, vinga. Doncs bé, amb aquest programa especial de 24 hores que ens hem proposat a portar a terme, el que volem fer és obrir una porta a l'esperança, que ens ajudi a les persones a tenir més seny, que ens ajudi a les persones a intentar conviure en pau i amb tolerància, que ens ajudi a entendre'ns millor uns amb els altres. I que ho fem d'una emissora que és senzilla, i que ho fem des de la millor terra del món, ara per ara, l'Alt Empordà. Cal dir-vos que, a hores d'ara, cap emissora del món, al llarg de la història, ha portat a terme un programa de 24 hores conduït per un mateix locutor, i molt més en dates com aquestes, al cap d'any. Per tant, demà al matí, si hi arribem, podrem dir que K25 és la primera emissora del món a la història de la ràdio que ha fet una cosa com aquesta. Senzillament, a més, eh? Tenim molt clar que aquí no hi ha cap raó econòmica. Sí, hi ha molt de sentiment i molta entrega desinteressada. Quina pot ser l'evolució d'una persona que es proposa estar 24 hores davant d'un micro? A veure, pensem, quina creieu que pot ser l'evolució? Què pot passar? Tens alguna idea? Què pot passar?
1: Què pot passar?
0: Què pot passar? Aquestes 24 hores que ara comencem.
1: Què pot passar?
0: Què pot passar?
1: Doncs que trobis amb gent que feia temps que no veies.
0: Podria ser.
1: 24 hores segur que tenen temps de venir a saludar i...
0: Podria ser.
1: Coses dolentes. No crec que cap, no?
0: No?
1: Espero que cap.
0: Et quedaràs sense veu, em deia un. No podràs suportar-ho, em deia un altre. El cervell, Xavier, no t'aguantarà la pressió, va arribar a assegurar algú. Sigui el que sigui, durant aquestes 24 hores i a partir d'aquest moment, només a través del K25 o a través de la nostra web serà possible saber-ho. Com sempre, família, com sempre, K25 us ofereix una sensació amb exclusiva. Us haig de dir també que gravarem aquest programa ja, de fet, l'estem gravant ja, i farem unes còpies que enviarem a l'Arxiu Històric de Catalunya. Per tant, el que estem començant a viure a partir d'aquest moment és una experiència única a la història. Benvinguts al sol.

0: Doncs molt bé, ja ens hem posat en marxa. En aquestes 24 hores, que hem començat a les 8, i que dediquem al Centre de Lleure per a Joves amb Disminució Psíquica de l'Alt Empordà. Per si voleu acabar l'any fent una bona acció i donar un euro per a aquests joves, podeu deixar el vostre nom, la vostra donació i el vostre telèfon al nostre contestador. Bé, jo abans us parlava d'esperança. I us dic que al llarg de la història de l'home ha estat sempre un punt de partida en tot allò que ha marcat l'evolució de l'home. Però què és el que entenem per esperança? Ja t'ho començo a posar difícil, Ivan.
1: Sí, és el que estava pensant ara mateix.
0: A veure, què entens tu per esperança?
1: Home, per mi, esperança.
0: Sí, què és l'esperança?
1: Jo poso un exemple, en algun cas, no? Un cas pràctic. Proposa't, per exemple, comprar un cotxe. No? Tu tens esperança, no?, per comprar-te un cotxe. Doncs jo crec que això és el que t'ajuda a poder estalviar, no? L'esperança per mi és el que t'ajuda el teu cos a poder estalviar per poder-te'l comprar.
0: I com la definiríem així, per exemple?
1: Una motivació. Jo l'esperança la definiria com una motivació que ens ajuda en un cas en concret.
0: Sí, pues
1: amb... sí, no?
0: S'accepta com a animal de companyia.
1: Bien.
0: Ara bé, què vol dir exactament esperança? Ara, en èpoques del Nadal, jo m'he fet moltes preguntes referent a aquesta pregunta. Una d'elles és, quan Jesús va morir a la creu per tots els homes, va morir amb alguna esperança? Què en penses tu, aquí?
1: Cosa difícil.
0: Difícil, eh? Ell va morir a la creu pels homes.
1: Sí.
0: Per tant, si va morir pels homes a la creu i es va deixar matxacar de la manera que es va deixar matxacar, entenc que és perquè ell tenia alguna esperança o possiblement no la tenia, l'esperança.
1: Possiblement sí, no? Clar, no sé el que pensaria en aquell moment. Però si va morir pels homes, segurament és per alguna esperança que tenia de que poguessin tirar endavant o... o alguna cosa.
0: O que milloressin.
1: O que milloressin, exacte.
0: Jo ara us pregunto a vosaltres, família, en aquell amor, què penseu? L'esperança tenia alguna cosa a veure o no? Si nosaltres ens ho posem fàcil, com fem sempre, i ens anem directament a conèixer quina és la definició exacta de la paraula esperança, començarem pel Diccionari de la Llengua Catalana, que ens diu esperança, confiança en aconseguir una cosa. Veus? Veus que fàcil? Què penses, que es compliquen la vida?
1: No, home, no. El
0: Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua ens diu esperanza, estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible algo que deseamos. Per exemple, compras un cotxe. Un nostre respon d'altra vez. També tenim frases, evidentment, frases d'aquelles que ens parlen de l'esperança, que sempre ja saps que ens agrada molt buscar frases.
1: I tant.
0: Una primera frase ens la va dir Federico García Lorca. Ens parlava de l'esperança. Ell ens va dir, el més terrible dels sentiments és tenir l'esperança morta.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mahatma Gandhi també ens va deixar una altra frase que ens parlava de l'esperança i ens deia, qui viu amb l'esperança corre el risc de morir-se de pena.
1: Mahatma Gandhi.
0: I Miguel d'Unamuno també ens va deixar una frase que ens parlava de l'esperança, que deia, qui camina per l'esperança encara camina.
1: Ah, veus?

0: t'han semblat aquestes tres frases?
1: Increïbles, en mans d'un d'experts, de grans poetes.
0: De les tres, quines em tries? Tria'm una.
1: L'última m'ha agradat.
0: Qui camina per l'esperança encara camina.
1: I tant. Curta i efectiva. Mm-hmm. No?
0: Molt bé. Doncs, ja, com qui diu, ja tenim les tres frases del dia.
2: Des de Ràdio Vila-sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.

0: Doncs molt bé, molt bé. Aquí continuem. Portem 29 minuts...
1: Ja?
0: D'aquestes 24 hores que hem començat a les 8. 29. Ja, dius?
1: Ja veiem el final, eh?
0: Que t'ha passat molt ràpid.
1: Sí, pensava que portaven 5.
0: Què dius ara?
1: Home, 10 minuts.
0: Doncs molt bé, anem tot seguit a conèixer efemèrides d'un dia com el d'avui, 31 de desembre.
1: I van haver-hi?
0: A veure, van haver-hi, però d'anys diferents.
2: Ah, ja.
0: Per exemple, segons les efemèrides que tinc davant, un 31 de desembre del 1851 es va inaugurar el primer cable submarí de la història.
1: 31?
0: El 1851.
1: Déu-n'hi-do.
0: El 31 de desembre del 1851 s'inaugurava el primer cable submarí de la història.
1: Ojo.
0: Tu dius, bueno, i quan es va inaugurar el primer cable submarí de la història? El 1851, 31 de desembre.
1: M'ho estava preguntant, això.
0: Veus? I entre quines ciutats va ser això?
1: Ah.
0: Ah.
1: Entre quines ciutats va ser això, Xavier?
0: M'agrada que em faci aquesta pregunta. Veus? Entre Dover, Anglaterra, i Calais, França.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja.
0: També era un dia 31 de desembre, un dia com el d'avui, de l'any 1900, que a Espanya es va fer un balanç d'habitants. Es va fer una estadística, es va dir, a veure, quan som en el 1900 a Espanya?
1: En el 1900 ja es feien estadístiques.
0: Home! Quants habitants hi havia a Espanya en l'any 1900? A veure, un, dos, tres, que l'Ivan lo diga otra vez. Tiqui-toc, tiqui-toc.
1: Jo lo digo. Ei, 6 milions, ai, que poco. 10 milions.
0: 10 milions en l'any 1900?
1: Sí.
0: Et deixo que diguis tres xifres. No.
1: Tres xifres.
0: Sí, o sigui, 10 milions, no.
1: No, vale, fos 100 milions.
0: No.
1: No. Pues posem 20 milions.
0: 20 milions, no.
1: Menys.
0: Sí. Entre 10 i 20.
1: Entre 10 i 20? Mm. Doncs 15.
0: Pues no. En l'any 1900, un 31 de desembre, es feia pública la xifra de que a Espanya hi havia 18.616.630. O sigui, 18.616.630 habitants hi havia a Espanya, 18 milions.
1: Ho van comptar bé, no? Perquè...
0: Jo calculo que sí.
1: El pico...
0: Jo calculo que fins i tot aquells que vivien sota el pont...
1: També
0: estaven censats. I també era un dia com el d'avui, un 31 de desembre del 1912, que es va crear Espanya... Què es podia crear Espanya en l'any 1912? El xurro mecànic, no.
1: No. M'ho has tret.
0: La píndola de la felicitat. No.
1: No?
0: No.
1: Què trobem a faltar?
0: El trilirili trilirili. No. Es va crear a Espanya el títol de medicina. Fins al 1912 no hi havia títol de medicina a Espanya.
1: Tothom podia exercir sense títol.
0: Bueno, m'imagino que era el boticari, bueno. O era, no sé, com se li devia dir a aquella època. 1912, no sé, com se li podia dir al metge. No ho sé, no ho sé.
1: Curandero,
0: segurament. Doncs el títol es va crear un dia com el d'avui, de 1912, el títol de medicina a Espanya. Què et sembla?

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? I quan arribo a casa, un caputxino, doncs no.
1: Els teus ulls, les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.
2: Sensacions K25.
3: Doncs molt bé, tu quan arribis a casa fes el que vulguis. Si vols un cappuccino, un cappuccino. Si vols un cafè llet, el que vulguis. Si vols una tassa de te, com els anglesos, cap problema. Un Colacau, com aquell que d'allò, que escoltava el Barça i ell sempre es prenia un Colacau a les vespres, però aquell dia es va prendre un cafè llet. L'has sentit aquella trucada?
4: No, ja la tindré que escoltar.
3: Què deia? No sé el que deia.
4: Allò.
3: Ah, sí, doncs vosaltres quan aneu a casa, el que vulgueu. Però aquí, el que us tenim preparats avui és, a part del cafè llet, us tenim uns polvorons, uns torronets i una xocolata de trufa. Avui el nostre esmorzar ja és d'allò de dir de primera categoria.
4: Ara.
3: Avui és Sant Silvestre, també és Sant Fabià.
4: Fabià,
3: Sant
4: Fabià,
3: Sant Corneli.
4: Corneli?
3: Sí, Sant Corneli. Santa Paulina, Santa Hilària, també.
4: Hilària.
3: I Santa Caterina.
4: En conec, també, felicitats.

0: la millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
1: El so de l'Empordà a K25.
2: Doncs acabo de rebre un missatge de la nostra estimada Mari Carmen des de Celrà, que ens diu textualment, anem a buscar el missatge, en diu: i tant que compliràs les 24 hores. Ens diu que ets... Bon dia, diu: i tant que compliràs les 24 hores. Ets un lluitador de men, ens diu la Mari Carmen des de Celrà. Des d'aquí, Mari Carmen, ja sabem que estàs connectada amb nosaltres per internet. Un petó i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres lluitant ja, com que diguéssim, des del principi, no?
3: Del principi, bon cap d'any.
2: Molt bé, jo m'imagino que avui, a part de ser dia 31, hi ha hagut notícies d'aquelles que dius: déu-n'hi-do, triliri, triliró. Sí o no?
3: Sí.
2: Hi ha hagut titulars avui també?
3: Sí.
2: No diguis, sí.
3: Tu creus?
4: Jo.
2: Pot ser que hi hagin hagut titulars avui també?
3: Home.
2: I destacats o no?
3: Xavier.
2: I tant.
3: Sisplau, 31. 31.

0: Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia tinguem.
0: Què tal, com anem?
1: Molt bé, home. Però jo havia picat,
0: sí,
1: perquè he anat a córrer i m'emporto un aparell que tinc de ràdio molt petiteta.
0: Sí.
1: Ja us estava escoltant des de les 7 i després quan he arribat aquí, pues, he pensat felicitar-vos i donar-vos ànimes perquè directe que us heu proposat.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Aviam.
0: Digues.
1: Sí, home, ja ho lograreu.
0: Però tu, sí, tu creus que sí?
1: Ho lograràs, Bueno, sento que hi ha d'allòs aquí, també, l'Ivan.
0: Sí, l'Ivan, també, sí.
1: Bueno, t'ajudarà tot avui.
0: A veure, durant tot avui tindrem diferents col·laboradors.
1: Sí.
0: Però la base, o sigui, el repte, és que sigui un locutor el que porti el fil, perquè això mai s'ha fet.
1: Sí.
0: O sigui, en programes de 24 hores on hi han hagut diferents locutors, sí que s'ha fet.
1: Sí, home, ja ho comprenc,
0: Això ja no seríem els primers.
1: És com fer una marató de relleus.
0: Ah, exacte.
1: Escolta'm, cada un fa 5 quilòmetres i ja està.
0: Ah, exacte.
1: El recte és fer-ne 42 i acabar-la.
0: Sí, l'Ivan estarà amb mi una part del matí, perquè després ell marxa i després ells el tindrem en contacte per telèfon. L'Ivan, que ens anirà explicant allà on ell estigui el que troba.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Molt bé, que sempre que vaig a córrer, doncs tinc la gran sort que me posis aquella Ave Maria tan maca.
0: Bueno, jo no la poso, a l'ordinador perquè...
1: Bueno, home, ja ho sé, home. Però no la casualitat. Que mira, que carai, que allò m'acaba de donar ànimos per poder acabar d'arribar a casa, no?
0: Clar.
1: Bueno, doncs pues mira, pues desitjau-vos a tots un bon any nou, Potser faré una escapada per aquí a venir-vos a veure.
0: Sí, home, i tant que sí,
1: eh?
0: I tant que sí.
1: I desitjar un bon any nou, que hi hagi pau, que sembla que, per desgràcia... no és el que ens donarà que aquest any puguem acabar el bé, amb els fets, i que l'any que ve pues, que sigui ple de salut i ple de bona harmonia per a tothom. I aquestes entrevistes que ha fet en...
0: El Guillem,
1: molt bé, eh?
0: Pues encara no hem acabat, n'hi han d'unes que són molt interessants,
1: pues,
0: eh?
1: M'han agradat molt i hem parlat persones que molt bé, m'han agradat molt.
0: Sí, sí.
1: I aquell alemany que s'ha expressat amb alemany, vull dir, molt bé, molt bé. Mira, us seguirem escoltant tot el dia i vinga... tot el dia i part de la nit, o la nit.
0: Sí, espera que l'Ivan em diu que et vol felicitar l'any.
2: Ei, Toni, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ivan.
2: Feliç any nou, eh?
1: Igualment per tu i per tota la teva família.
2: Gràcies, gràcies, igualment.
1: Bueno, com et presenta tot això?
2: Bé, amb un sol que està a punt de sortir, que ja el veig tímidament.
1: Bueno,
0: doncs molt bé, Toni.
1: Una salutació per a tots, que tingueu un bon programa i una abraçada per tots.
0: Doncs pues molt bé, Toni.
1: Un petó molt gros per aquesta noia de Celrà.
0: Sí, la Mari Carmen.
1: Per dir-li que jo havia sigut un antic jugador de Celrà i quan sento Celrà m'emociono, perquè vaig jugar-hi 2 anys a futbol.
0: Ah.
1: I allà vaig conèixer la meva dona, que ara és.
0: Doncs pensa que tenim... jo estic cada dia més sorprès, Toni,
1: sí,
0: perquè fins i tot el divendres va trucar una noia que l'estava escoltant des de Mèxic.
1: Carai.
2: Des de Mèxic.
0: Des de Mèxic. I després ja ho escoltarem, aquesta trucada de Mèxic, perquè és realment sorprenent que truquin una noia des de Mèxic dient que ens està escoltant per internet.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, sabem que per internet ens escolta moltíssima gent, la Judit de Premià de Mar, la Mari Carmen, en aquest cas de
1: Celrà,
0: però també sé que la Flor ens està escoltant també des de la... des de...
1: La Flor, sí, molt maca, sí. També, molt maca.
0: Que avui també
1: també l'escolto, sempre que connectes amb ella l'escolto.
0: Sí, també la tindrem en directe, també.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: que
0: Toni...
1: Que t'acompanyi una bona salutació meva,
0: sí,
1: i de tots els de casa meu.
0: Doncs pues espera, Toni...
1: I segur que ens veurem.
0: Molt bé. Toni,
1: digue'm.
0: Ara quan pengis...
1: Sí.
0: Escolta'm atenció, que et dedico aquesta cançó.
1: Hosti, no fotis, tu.
0: Tota per tu.
1: Que m'emociono, tu.
0: Tota per tu, Toni.
1: Molt bé, moltes gràcies. Xavier, una bona abraçada per tots.
0: I també la dona.
1: De part teva.
0: Vinga.
1: Adéu, Xavier. Adéu. Bon dia a tothom.
0: Adéu.

0: 152 quilòmetres cúbics de gel cada any. Avui tenim amb nosaltres l'Antoni Rosell, que és professor d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, perquè ens aclareixi una mica més aquest titular. Bon dia, Antoni.
1: Hola, bon dia.
0: Què és exactament la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats? Què és això?
1: Doncs això, és, de fet, és una fundació privada, però que depèn de la Fundació Catalana per la Recerca, la Fundació Catalana de la Recerca, i està finançada per la Generalitat. I és una manera que va trobar la Generalitat de contractar investigadors que, sobretot, havíem viscut molts anys a fora. Actualment només s'hi pot accedir si has estat 4 anys visquent a l'estranger o ets estranger, però per treballar a les universitats públiques o als instituts del CSIC, no? El Consell Superior d'Investigacions Científiques. Llavors, diguéssim que som investigadors, que diguéssim que hem treballat molts anys a l'estranger i que ara estem treballant, doncs, a Catalunya, no? A diferents institucions públiques. I és una institució creada senzillament per això, per poder contractar gent.
0: Bé, la notícia que nosaltres tenim, que es va publicar dilluns en el Punt, d'aquí de l'Alt Empordà, doncs ens diu que l'Antàrtida perd uns 152 quilòmetres cúbics de gel cada any. Nosaltres ens preguntem, 152 quilòmetres cúbics és molt o és poc? O és normal?
1: De tot una mica, eh? Depèn de en què ens volem fixar. Evidentment és molt de gel, no? És molta aigua dolça que va al mar. Des d'un punt de vista nostre és moltíssim, no? Des d'un punt de vista del planeta, diguéssim, doncs potser no n'hi ha per molt, perquè l'Antàrtida ha canviat de volum i ha vessat molta gel al mar i s'ha encongit i ha crescut de manera molt, molt variable durant milers i milers d'anys, no? Ara, posats dintre el que és el context d'aquest tema, que és l'escalfament global, doncs sembla, o els investigadors que han fet aquests estudis, diuen que hi ha una correlació entre aquestes pèrdues de volum de gel de l'Antàrtida i l'escalfament global, no? Que equivaldrien, doncs, a un increment del nivell del mar de menys de la meitat d'un centímetre, però bueno, a l'any, no? És a dir, uns 4 mil·límetres a l'any, que, home, no sembla molt, però si es va acumulant, doncs és bastant, no?
0: Però aquesta quantitat que tu en parles, Toni, de 0,4 mil·límetres l'any...
1: 0,4 mil·límetres,
0: sí, perdó, sí. No és perceptible per la gent que va a la platja, no?
1: No, exactament, no és perceptible, però es va acumulant, no? I llavors, dintre de 100 anys, 200, etc., doncs podria ser més notable, no? Per tant, a curt termini no ens ha de preocupar. També les dades que es tenen, doncs, són molt curtes, només tenen dades de 3 anys. Hi ha altres investigadors que diuen, doncs, que de fet l'Antàrtida està en equilibri, perquè encara que hi hagi l'escalfament global, això vol dir que també neva més a l'Antàrtida, i llavors hi ha zones de l'Antàrtida, la part est de l'Antàrtida s'acumula neu, i a la part oest, que és aquesta on es veuen les pèrdues, doncs, diguéssim, se'n perd més cap al mar que no pas s'acumula. Però tot en conjunt l'Antàrtida estaria com en equilibri. I llavors, doncs, diguéssim que podria preocupar més que podria passar a Groenlàndia que no està, creo que és el que està passant actualment a l'Antàrtida. El que passa que ens falten moltes dades, i doncs aquest estudi, doncs, encara que només siguin 3 anys d'observacions, doncs apunta cap a una direcció, no? Suggereix, no? Que la cosa, doncs, avança com a mínim a una part de l'Antàrtida, i que potser aquest equilibri en què es troba actualment el continent antàrtic, doncs potser es va trencar, no es pot trencar. I en el temps pot representar una contribució notable, doncs, a la pujada del nivell del mar. I aquesta pujada del nivell del mar, doncs, s'ha de tenir en compte que estem parlant de clima, i llavors clima són coses que passarien sobre dècades, no? No serien variacions d'un any per l'altre, i llavors, doncs, des d'un punt de vista climàtic, des d'un punt de vista d'una generació, dues generacions humanes, doncs sí que podria representar uns canvis notables, i a més tenint en compte que la major part de la població del planeta viuen a la vora de la costa, i també hi ha llocs, doncs, que viuen molt, tenen un nivell, viuen molt a prop del mar, diguéssim, no? I qualsevol pujada els pot afectar. Més que res són més dades, no?, que confirmen que l'escalfament global va avançant en unes parts del planeta, i que l'equilibri que a vegades es manté, com podria ser l'Antàrtida, doncs potser

0: Sí. Des de quan, no sé si se sap o no se sap aquesta dada, però des de quan es fa un seguiment del desglaç de l'Antàrtida?
1: Des de fa... A veure, que es va prendre consciència de l'escalfament global, doncs no fa pas gaire, no? Això com va començar a finals dels 80, dècada dels 90. Abans tenia unes altres preocupacions des d'un punt de vista d'estudi del clima, que era quan seria la propera glaciació. I llavors, doncs, tenim poques dades. S'intenta llavors tenir dades històriques que puguin confirmar estudis, o algunes hipòtesis, però són molt puntuals, és a dir, només podrà, per exemple, tenir un lloc, una estació, una part de l'Antàrtida que és insuficient per tenir una visió de conjunt. I llavors el que realment seria que realment és útil, que són els estudis per satèl·lit, que donen aquesta visió de conjunt de com canvien les coses sobre una superfície molt més àmplia, que no pas una estació meteorològica, es pot indicar, doncs és molt recent, són dades que fa 4 dies que tenim, com aquell que diu, vull dir, estem parlant d'en pocs anys, Per tant, no tenim moltes dades, però bueno, hem de treballar amb el que tenim, no? I llavors dintre de la manca de dades hi ha unes incerteses que s'han de tenir en compte, no?
0: El fet de que l'Antàrtida estigui perdent 152 quilòmetres cúbics de gel a l'any pot ser una clara progressió natural o està clarament relacionat amb l'acció de l'home, això?
1: Poden ser les dues coses. No tenim prou dades per poder descartar totalment que sigui una progressió no natural, eh? És a dir, que no fos pas una variació natural. Podrien ser les dues coses, i de fet s'ha de tenir en compte això, que les glaceres són molt dinàmiques, tenen doncs els seus propis ritmes de creixement i de creixement i d'abocar gel cap al mar, i llavors doncs això doncs s'ha de tenir, doncs s'ha d'estar a la guait de que no tot pot ser culpa de, diguéssim, de l'home a través de l'escalfament degut a l'efecte hivernacle, no? Però diguéssim que això, dintre del que serien tota una sèrie d'observacions a nivell global, aquesta seria més una peça més al trencaclosques, que apuntaria doncs que hi ha un creixement progressiu de, o diguéssim una disminució del volum de gel continental que estaríem en les glaceres, tant als diferents continents com a l'Antàrtida o Groenlàndia, i que aquesta és una evidència més doncs que algunes grans glaceres estan perdent volum i que això doncs pot contribuir doncs al canvi del nivell del mar.
0: Bé, ja sé que és molt demanar-te, Toni, però de continuar aquesta progressió, què pot passar i en quant de temps?
1: Hi ha una miqueta de... entraríem al realme de l'especulació, no? I llavors hauríem de també de començar a fer servir evidències indirectes, tant el que proporcionen els models climàtics, que són eines de predicció incertes perquè intenten simular el clima i no sabem exactament el clima com funciona, diguéssim. I després també una altra manera d'entendre què pot passar és anar enrere en el temps, mirar a veure què ha passat en el passat, milers d'anys, no? Quan en una situació anàloga del que podia passar actualment. Llavors, per exemple, si mirava en el passat, quan es va produir de manera natural un gran degel, sortíem de l'última època glacial, on el volum de gel era molt més gran al continent del que és avui actualment, i quan va haver-hi grans entrades de gel cap al mar, és a dir, que podrien estar en lloc de 0,4 mil·límetres l'any, estaríem parlant de 50 mil·límetres l'any que podia canviar el volum de gel. Llavors el que sí que succeïa és un canvi a la circulació oceànica globalment. I de manera paradòxica, quan aquest degel es va produir a l'Antàrtida, això va dur que l'hemisferi nord, la zona sobretot d'Europa i Amèrica del Nord, s'escalfessin. És a dir, que un gran abocament de gel i que es fongués cap al mar podia dur a un escalfament de zones de l'hemisferi nord degut a un canvi en els corrents oceànics i una reorganització de la manera que es transporta calor des dels tròpics cap a les altes latituds. I després també això seria, diguéssim, d'observació i confirmat per models, i evidentment l'altra manera, l'altre efecte seria el canvi del nivell del mar, no? Això estaria estretament lligat a canvis a la temperatura, és a dir, quan hauria d'incrementar-se la temperatura perquè es fonguessin les grans glaceres, no? Aquí és difícil de posar la temperatura, però però diguéssim que si s'incrementés prou 3-4 graus les temperatures mitjanes i això es traduís amb uns canvis a les temperatures locals de l'Antàrtida o de Groenlàndia, doncs també doncs, en qüestió de 100 anys podria posar el nivell del mar suficientment per començar i doncs, ja afectar a poblacions costaneres, a països que estan, doncs, tenen molt poca altitud sobre el nivell del mar, etc. I això, diguéssim, es pot simular.
0: Però solucions reals hi han per evitar això o no?
1: Si la solució... Jo...
0: O no n'hi ha de solució ja?
1: A veure, jo crec que la millor solució és prendre consciència de que pot passar coses i llavors doncs, actuar en conseqüència, no? Poder-nos adaptar a qualsevol canvi, perquè el canvi climàtic és un fenomen natural, encara que ha de ser l'extrem accelerant degut a les nostres accions sobre el nostre entorn, és un fenomen que no deixa de ser natural també, no? I llavors el clima canviarà, fem el que fem. I potser el millor que podem fer sempre és estar al tanto, no? Estar a l'aguait de què pot passar i llavors doncs, intentar predir-ne les conseqüències i optar en conseqüència. És a dir, o bé canviant els cultius de lloc o bé doncs, construint barreres de protecció per les costes, etc. No? I Això és una banda, no? És a dir, adaptar-nos a una situació canviant que es produirà en les properes dècades, com ha anat succeint sempre. L'altra acció, evidentment, és intentar minimitzar el nostre efecte sobre el canvi climàtic de manera que només hàgim de tractar amb el canvi natural, que és complicat de per si. Si, a més, nosaltres encara hi afegem més incertesa al sistema, és a dir, fem canviar el nostre entorn, encara se'ns fa més difícil poder predir què pot passar, podem accelerar alguns dels canvis, llavors el que hauríem de fer és intentar doncs, minimitzar aquest impacte que tenim sobre el nostre entorn i, evidentment, doncs, disminuir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle i això doncs, ho podem fer tots cada dia començant per avui, no? Gastant menys energia, gastant menys combustibles fòssils i estalviar energia és la part més important. I és una acció individual que també poden fer els governs dirigida a la indústria i ajudar-nos a tots a que també doncs, gastem menys energia, no? I contribuïm també a gastar energies que siguin més que siguin sostenibles a més amb el nostre desenvolupament que no emetin gasos d'efecte hivernacle.
0: Sí, ja per acabar, hi ha altres mitjans de comunicació que a l'hora de parlar d'aquest desglaç que s'està produint a l'Antàrtida diuen que se'ns està acabant la major reserva d'aigua dolça del món. Què vol dir amb això?
1: Bueno, sí, però és a dir, el 70% de l'aigua dolça del món està a l'Antàrtida. Però d'aquí a que s'acabi, doncs, pues, home... No, ni és una miqueta una exageració, no? L'aigua, com moltes coses, està molt mal distribuïda a tot el planeta i llavors doncs, ja la majoria està atrapada doncs, als pols, però clar, aquesta aigua tampoc la fem servir nosaltres per beure. Nosaltres fem servir l'aigua que tenim a l'abast als nostres aqüífers, als nostres rius. Per tant, no és una reserva d'aigua dolça teòrica, perquè no l'anem a buscar tampoc, vull dir que què anem de fer, no? I llavors doncs no és una exageració, és a dir, és tenir en compte un recurs que en el fons no per nosaltres és com si no existís, no? I el que ens hem de preocupar és de preservar els nostres recursos hídrics més a la vora, perquè si hi ha hagut polèmica amb el tema com el traspàs de l'Ebre, de l'aigua de l'Ebre o el traspàs de l'aigua del Roden, imagineu-vos de portar aigua des de l'Antàrtida, no? Crec que avui ja ho ha parlat de fer, no? Sí, sí. Però vaja, doncs a mi em sembla una exageració bastant fora de mida, no?
0: Antoni Rosell, professor d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, gràcies, Toni, i fins una altra.
1: Fins una altra. Adéu.

0: Des de Ràdio Vila Sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
1: El sol de l'Empordà a K25.
2: Escoltes la ràdio de casa.
3: El nostre aire.
4: K25.
3: De cop i volta.

0: Cuina amb la Maria.
1: Bueno, doncs ara explicarem l'escudella i carn d'olla, o el caldo, diguem-li com vulguem, tot és el mateix. Posem una olla gran, una olla bastant gran, bueno, això a casa, perquè som colla i en faig força, i allà, bueno, sí, tota classe de verdures, les que es tinguin, de ceba, porro i àpid, hasta julivert, hasta fulles de nap hi he posat jo, i nap també, però poquet de nap, perquè llavors deixa molt i molt el gust. Però quan en tinc els pèlo ben pelats i ben nets, i també n'hi poso. I desempoes, bueno, tot això, i la carn que es vulgui. Esclar, perquè surti bo, també hi ha d'haver alguna cosa. Hi poso careta salada, peus de porc, ossos de l'espinada, també com fem lloms, que salem els ossos. Desempoes costelló de vedella, una mica de pit de xai o coll, mira el que hi ha. I pollastre, les carcanades del pollastre, perquè com que me'ls mato jo, doncs mira, les carcanades van al congelador, quan mato a vegades 4 o 5, depèn això, però ho guardo tot. I llavors tot va a l'olla a bullir, i una boleta de sagí, mongetes seques, un bon punyet de mongetes seques, i el sagí ben amorat amb farina, fer una bola, i amb la mà, me'l poso aquí a la mà, li tiro farina i el vaig apretant, i quan està ben enfarinat, desempues cap a l'olla, i allò que bulli, no sé, jo no tinc ni idea de l'estona que bulli, perquè m'ho miro, i com quan està, que a mi em sembla que està bé, doncs després el colo, el polo amb una altra olla, amb el xino, que així es queda ben fi el caldo, bueno, ben, que no s'hi troba res. Després torno a emplenar l'olla d'aigua i afegeixo més coses, perquè és clar, sembla allò mateix, allò ja ha sortit tota la substància. I torno a posar carn, i torno a posar verdura, i altra vegada sagí. Jo el sagí, per mi, el fa molt i molt bo, clar, sense passar, perquè llavors poder tindria d'allò de ranci. I queda blanc, queda molt bé. Llavors això que vagi bullint, tinc l'altre caldo apartat, i després també hi poso cebes, que no sé si ho he dit. Després faig pilota amb carn picada, si hi ha vedella i porc pica, va molt bé, a vegades una botifarra picanta, si no tinc res d'això, un tall de petxuga, o si la faig grossa, tota una petxuga de pollastre, a vegades la mesura molt gran i llavors deixo una de feta, però l'altra vegada que torno a fer escudella, la poso tot al congelador, tapadeta, i allà s'espera. I bueno, i tot això que bulli, la pilota li poso quan ja fa rato que bulli el caldo, perquè això no costa bastant de coure, com que tot allò és picat, i la pilota, agafo aquesta carn, la poso col plat. Quan la tinc picada, la pico amb allò, amb un, dos, tres, amb la picadora. La poso en un plat i poso un parell d'ous, o tres, o un, depèn de la pilota com és. I ben aixafat amb la forquilla, una mica d'all i julivert. Això ja ho poso clar, all i julivert, ho poso amb la picadora, tot barrejat a la carn. I així ja queda picat. I llavors, al posar-lo al plat, hi poso els ous i ben aixafat, i després hi poso pa torrat, fins que és espessa, doncs força espessa, ben espessa, doncs. Llavors començo a fer la pilota, que no sé per què se'n diu pilota, perquè és allargada, i després quan això, la pilota és formada, poso farina en el plat, li faig una 3 o 4 voltes que quedi enfarinada, i si ja és hora de posar-la a l'olla, cap a l'olla, i si no la tinc feta i li poso quan toca. I això que vagi bullint, després amb el caldo, doncs clar, això hi està molt, però com que es fa tot sol, un cop tens l'olla amanida, va fent, i jo vaig fent l'altre, el que puc. Desempres amb el caldo que ja he apartat, em poso a bullir, la quantitat que necessitem, que torni a arrencar el bull, i llavors hi tiro les pastes. Això mitja hora abans, tres quarts abans de dinar, les pastes que hi han o que agraden, que les, jo sol posar el que agrada a les netes. Els agrada molt els macarrons, els fideus gruixuts, unes pastes que se diuen colzes, bueno, en fi, i va dir que no tinc res d'això i els hi poso el que tinc. Això depèn, hi ha vegades que clar, vas a comprar, però també s'acaba, per més que en compris. I llavors quan les pastes són cuites, ja l'escudella està feta. Llavors quan la pilota és cuita, la pesco de l'olla i li poso aquí l'escudella, perquè els agrada molt quan se posen l'escudella al plat, barrejat amb les pastes, i tallen un tall de pilota. I bueno, doncs és això. Llavors ja deixo que el caldo aquell tapat, i quan arriben, que som tota la trupa a dinar generalment, llavors vinga l'escudella a taula, la taula parada, i tothom en dansa. i ja tenim l'escudella i l'altre que vagi bullint, i quan està al seu punt després també la colo, bueno, i posem bullit a taula, però normalment sempre faig una mica de carn rebossada amb l'escudella, perquè abans amb el bullit sí que n'hi havia prou, però ara la gent ens hem tornat una mica llepafils o no sé com. Faig llavors carn rebossada o una llonza de porc, depèn de la feina que tinc i del dia que és, però sempre alguna cosa més a darrere sempre ho fem, o a vegades una truita de patata i ja està. I això, l'escudella i carn d'olla, penso que no m'he descuidat res. Si m'he descuidat d'alguna cosa, alabat sigui Déu.

0: Us dèiem aquest matí, quan començàvem el programa, que ens hem proposat estar 24 hores fent un programa en directe, 24 hores aquí enganxats al micro. Portem en aquest moment 3 hores i 2 minuts de programa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Marc. 3 hores i 2 minuts ja. 3 hores i 32 minuts.
1: Chato.
0: Sí, ja, mira, ja començo a desvariar. Recordeu que us deia, quina serà l'evolució d'una persona que es proposa estar 24 hores davant d'un micro? Doncs ja notem les... Ja comencem a notar.
2: Ja te treus temps?
0: Ja estic, ja començo a... I mira que encara ens queden més de 20 hores.
2: Déu-n'hi-do.
0: També us dèiem que estem gravant el programa, l'estem gravant les 24 hores, evidentment ho estem fent en blocs de 3 hores, uh-huh. I que farem, amb tot això, farem un CD, enviant-ho amb arxius, no amb so, sinó amb arxiu, a l'Arxiu Històric de Catalunya, perquè quedi constància d'aquest fet que, hores d'ara, som la primera i l'única emissora del món que ho ha fet.
2: Ah.
0: Què tal?
2: Que es donaran el Premi Guinness, no? O algo així. No,
0: és igual, premi possiblement cap, perquè com que el Guinness és molt complicat. Ja, si t'explico com funciona el Guinness, et quedaries parat.
2: No, si ja...
0: Lo mateix que les audiències. Tenim una entrevista també d'audiències, que vam parlar amb la cap de premsa de Sofres Madrid i ens va explicar com funcionen les audiències. I després vam fer una entrevista amb una persona que sembla ser tenia un aparell d'aquest que diuen que es medeixen les audiències. Vull dir, si ho tenim tot aquí aclarit.
2: Bueno...
0: Però ara és el moment de l'humor.
2: Així
0: ara és el moment d'anar a recordar quines coses han marcat el cachondeo, que s'entén d'una manera de carrer.
2: Sí, plana.
0: Perquè n'hem fet de cachondeo, eh?
2: Home.
0: I molt, eh?
2: Per això som aquí.
0: Molt bé, en principi us diré que una de les trucades que possiblement més ha cridat l'atenció de totes les que hem arribat a fer i de totes les coses que hem arribat a fer, possiblement una de les destacades seria la que nosaltres anomenem trucada Agustí.
2: Ah.
0: No sé si et sona.
2: No.
3: Sí. Hola?
4: Hola.
3: Hola, digue'm.
4: No, digue'm tu.
3: No m'ha trucat?
4: No, m'has trucat tu.
3: A mi m'ha sonat el telèfon. Ah, no m'ha trucat vostè, doncs?
4: No.
2: Digui'm.
4: Ei!
3: Què passa?
2: No sé, m'ha sonat el telèfon, digui'm.
0: Hola, digui'm.
3: Un cruce?
0: Digui'm.
3: Perdó?
2: Però quan som aquí?
3: Quan som a la...
0: Digui, qui m'ha trucat?
3: Hola.
0: Hola, qui m'ha trucat?
3: A mi m'ha sonat el telèfon.
2: Però no, a mi també m'ha trucat algú.
0: Però tu ets, tu d'on ets, no t'ha trucat?
3: Jo de Tarragona.
0: I quan som aquí?
3: No ho sé.
4: No sé, que som l'hòstia, eh?
2: Com que l'hòstia? Però què passa aquí? Això és telefònica.
0: Olga, però qui m'ha trucat a mi?
3: A vostè li ha sonat el telèfon? Aquí, bueno, jo sóc de Tarragona.
4: I l'altre?
2: Jo, del Papiol.
4: Del Papiol?
2: Sí, sí.
3: Què és això?
4: Me cago en l'hòstia.
0: Jo sóc de Líbia.
3: Què riu vostè? No sé qui és.
4: Jo sóc de Campordón, jo.
3: Campordón?
4: Sí.
3: Ostres.
0: De Camprodon és vostè?
4: Sí.
0: I vostè m'ha trucat a mi?
3: Vostè ha trucat?
0: Vostè em coneix, a mi?
4: A mi m'ha trucat aquí un número privat i...
3: Eh?
0: Qui m'ha trucat a mi?
2: Oi, a mi?
3: A mi m'ha sonat. Jo l'he agafat i he dit sí. Bueno, i no sé què ha passat.
0: Però qui ha trucat aquí?
4: La mare que ho va parir, tu.
0: Però algú ha trucat, no?
4: Algú ha trucat, no sé.
0: Però qui ha trucat?
4: Pues jo no, que sé.
3: No sé, que és raro.
0: Però vostè és de Camprodon?
4: De Campordón.
0: I a vostè li ha sonat el telèfon?
4: Hosti, tant, clar. Si no...
0: Però quin soroll li ha fet?
4: Com quin soroll?
0: Sí, com li ha sonat el telèfon? Què li ha fet?
4: Com sona?
0: Sí, però tiling.
4: Tiling, no, home.
2: Home, el meu sona i vibra, perquè és un mòbil.
4: Sí.
0: Ah, vostè un mòbil li ha sonat?
3: A mi m'ha sonat un fixe.
2: Ui.
0: Però jo no tinc telèfon, tu. I també m'ha sonat.
3: Què diu vostè ara?
0: Déu és un cruce.
4: Mare de Déu, quin cacau, no?
3: Quin cacau, aviam si ho soluciona aquest telefònic allà.
2: Però si no té telèfon...
4: Què arte tiene? I què collons és? La mare que em va parir. Tu que som Déu, això, eh?
3: Però què passa?
0: Quina cosa...
4: El telèfon artista, carambirubi, carambiruba. Yo sé que tiene que cada día me gusta más.
3: Però què passa?
0: Ai, xiquitica de bonança.
4: La mare que ho va parir. El Fari, tu, això no és el Fari, això.
3: Però què passa?
1: Agustí!
3: Què és això? S'han incorporat un altre?
4: Cago la mare que te... Senyora! Senyora!
1: Gamberro!
3: Joshua, sube per arriba!
4: Cago l'hòstia! Mare de Déu!
3: Però què passa aquí? Ui, ui, ui, ui. Qui és vostè?
4: Bueno, jo què sé, tu, aquí, no, aquí, què ha passat aquí?
0: Jo penjo perquè això és un cacau, eh? Adéu, nois.
4: Això, vinga, això...
3: Però què passa? Aquí no ho entenc.
4: Això, aviam, a tothom li ha sonat el telèfon aquí.
3: A mi m'ha sonat.
2: Sí, sí, i a mi m'ha vibrat i tot.
3: I a vostè? No ho entenc. Què és això?
4: Què és això?
3: Què és això?
4: Què és això?
3: Qui és? Què és això? Que està alterat tot. Això sembla un film musical, això. Tirorirora. Ah, em sona aquesta cançó. Aviam.
4: Mare de Déu, senyor.
3: Però què?
4: Bueno, però...
3: Jo estic flipant.
4: Aquí no treballa ningú, què?
3: Jo estic flipant, jo. Jo estava a casa tranquil, estava mirant la tele i em sona el telèfon.
4: No sé, no sé. Tu no quieres su padre?
3: Qui?
4: Qui és aquest?
3: Un altre que s'ha posat? Jo que és un crucer,
4: però... Tu ja va ser. Ah, la toma ahí. Santa niña, la respeto como mochita. Y anda vestido melón. Y si no quiero gitano, me espera esta noche.
3: Però hi ha cruces, hi ha música, però què és això? Què passa?
4: Què és això, tu? No,
3: a mi no m'havia passat mai això.
4: Hòstia de Déu.
3: A vostè li havia passat? No, no ho entenc.
4: A mi, jo estic flipant, això és per portar-ho a...
3: Això és per posar... Què?
4: Què és això? Qui és aquest ara?
3: Jo estic al·lucinant. Això és per portar... per presentar-ho, eh?
4: Eh?
3: Per posar-ho, enviar-ho telefònic a dir alguna cosa, no? Jo estava tranquil a casa mirant la tele, vaig sonar el telèfon i passa això. Jo no sé què està passant.
4: Oh.
3: Jo estic flipant.
2: Però què és això?
3: I ara qui és aquest? Ostres, jo passo, eh?
5: Ai, ai.
4: Què és això?
3: Ah,
2: un altre que s'ha posat aquí? O jo
5: ai, que bueno, ai, que bueno, ai.
3: Eh?
4: Oh, que bueno.
2: Però... Això el papió, ai, això el papió no passa.
5: Ai, que rico, ai, vamos.
3: No, i aviam, això s'ha de solucionar. Jo crec que això s'ha de solucionar ja.
5: Dale, Macaré, ay, dale, dale, dale, ay, que te lo juro que te miento que me voy.
3: ¿Qué le va a tocar
5: ay,
3: a tu ahora?
4: ¿Eh?
3: No sé, ha dicho alguien que le va a tocar no sé qué.
4: Sí, adeu.
3: Bueno.
4: Pero...
1: ¿Qué
4: quieres? Que yo el Latre, ¿no?
3: Sí, aquí...
2: No sé, cada cop hi ha més gent aquí.
3: Jo m'agradaria saber quants n'hi ha aquí. Ara una línia eròtica, tu, el que faltava.
4: La mare que em va parir.
2: Me cago en Déu.
1: Salva, sí.
3: Vostè sí que està godina, aquesta tia.
1: Salva.
2: Què diu, què diu? Que la salvin?
3: Sí, alguna cosa així. Bueno.
4: Hòstia,
3: mira, s'ha tranquil·litzat.
4: Bueno, tu, jo penjo, perquè escolta'm...
3: Sí, no, perquè això és un lío.
4: Així un del Papiol i l'altre de...
3: Tarragona, jo sóc de Tarragona, jo.
2: D'on va parar?
4: Tarragona mateix?
2: D'on va parar?
3: Tarragona, Tarragona.
2: D'on va parar?
4: D'on va parar, tu?
2: Sí.
4: Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Increïble, no?
6: Massa, ha sigut massa, això.
0: Això em fa 50 i no et surten, eh?
6: No, és impossible.
0: Perquè el tio després continua la conya, t'has fixat?
6: Sí,
0: la continua
6: sí.
0: Ell també, i ell també fa alguna veu, eh? Ell s'afegeix a la conya. Però al principi, al final, el que no sabem és si va entendre que eren una gent que estaven fent-li una broma tota junta amb ell, o perquè al final fixa't que diu, però bueno, un d'un té a l'altre i l'altre de... Ell d'alguna manera ja té les dubtes també, no?
6: Exacte, no? Però està bé, això em passa a mi i ja no puc agafar el telèfon, em cago a terra.
0: De riure.
6: Sí, sí.
0: El Guillem ahir va entrevistar el rei dels calçots.
7: Ja, vostè no és ni el rei blanc, ni el rei negre, ni el rei ros. Vostè és el rei dels calçots. Com es diu?
8: Per Josep.
7: I d'on és?
8: Pues de Vilasacre.
7: I com és que fa tant de calçots vostè?
8: Pues mira, perquè ens vam començar de viciar-nos-hi, començant pocs, i en 20 anys he anat arribant de mica en mica aquests pilots que fem, vaja.
7: Sí. Hi haurà molta gent que començarà l'any menjant calçots. Volà fer una salutació a tota la gent de l'Empordà.
8: Oh, i tant, no faltaria més. Sí, sí, això per descomptat. Sí, sí.
9: Bones festes.
8: I bones festes a tothom i bon any.
10: Sensacions K25.
11: Des de Ràdio Vila Sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
0: Què, t'has quedat sorpresa o ja el coneixes tu?
6: No, el conec, el conec.
0: El coneixes, i és el rei dels calçots?
6: És el rei dels calçots, sí senyor.
0: Sí. I és de Vilasacra?
6: És de Vilasacra. Ah. És un nano molt, molt, molt maco. És un tio molt ben parit, de veritat.
0: Bueno, doncs mira, el rei dels calçots.
6: Sí, sí, l'he conegut la veu de seguida. És un nano, ens van a conèixer quan jo treballava a Roses i, bueno, ja dic molt bé.
0: A tu t'ha passat mai un cruce?
6: No, a mi el que em va passar és que quan van instal·lar el telèfon a Vilanova... Jo sempre parlo de Vilanova perquè és l'últim any que tinc i és el més record que tinc més freqüent, no? Però em va passar una cosa molt rara i molt estranya. Em trucaven a mi i anava a parar la trucada a casa d'una veïna. I després em trucaven a la veïna i em trucaven a mi. I va haver-hi un punt en què, bueno, doncs ja he assumit doncs, que en algun moment es va cruzar la línia o que el senyor que va venir a posar el meu telèfon doncs, va agafar i es va equivocar i va, línia, va posar sí. El cable malament i em van trucar, doncs... en aquesta telefònica que ho solucionés, no? I cap problema, ja. Va venir un senyor cap de res i ho va arreglar. Però durant el dia va haver una senyora que va trucar com 20 vegades que aquest és el número de telèfon de tal. Dic que aviam, senyora, que s'han equivocat i això que està malament. Vull dir, no pateixi que demà podrà trucar vostè a la senyora, no sé, Paquita, em sembla que es deia. Doncs no li podies fer entendre a aquella bona dona que tota la vida havia trucat en aquest telèfon que ara li sortís jo, no? I jo contestava jo, sí? No, vostè no, contest. Bueno, un poquella senyora un disgust que va tenir. Em sembla que va venir tot a veure si trobava la persona en qüestió per preguntar-li directament, no? Perquè no em podia trucar. I jo li vaig dir, faci la prova, truqui vostè en aquest número que li dic i veurà com surt la senyora. Ah, que s'ha canviat el número? Que no, però provi-ho, no? Va ser un dematí, aquella bona dona ja dic, va tenir un disgust, oh, llavors em va trucar per donar-me les gràcies perquè trucant-me a mi... va poder parlar amb la seva amiga o amb el seu familiar, no? Vull dir, va ser... però vamos, va haver-hi un rato que truca... era constant, eh? Ja vaig quedar...
0: O sigui, que els cruces de telefònica són possibles.
6: Sí.
0: Sí?
12: Sí?
0: Sí?
12: Què?
0: Digue'm.
12: Oh, no, digue'm, digui.
0: Però no m'ha trucat.
12: No, m'ha trucat a mi.
0: No, home, m'ha trucat vostè, no?
12: No, jo he agafat el telèfon perquè trucava el meu telèfon, jo no he trucat a ningú.
3: Hola,
0: digui.
3: Qui és?
12: Ah, deu ser un altre.
0: Però a veure, amb qui estic parlant jo?
3: Què passa aquí?
0: Què m'ha trucat a mi?
12: Ah, jo no he trucat a ningú, a mi m'ha trucat el telèfon.
0: I a mi també.
12: Ah, pues, deu ser que hi ha un cruce, no ho sé.
0: Però com pot ser un cruce?
12: Bueno, jo no
3: sí, bones
12: trucat.
3: Tardes. Digui'm.
12: Mira, hi ha un altre senyor. Jo
3: què passa?
12: Aquí no hi entenc.
0: Però a veure, a vostè, senyora, que li ha sonat el telèfon?
12: Sí, però...
3: A mi també.
12: Bueno, però hi ha dos senyors que deuen ser els dos que es deuen telefonar i jo no he trucat a ningú.
3: Ai.
12: Bueno, jo penjo, escolta,
0: no,
12: jo
0: però a veure, ara ja que estem, per què no fem un concurs d'endivinalles?
12: Escolti, però jo estava aquí sentada, m'ha tocat el telèfon, l'agafo i res més.
0: Sí, a mi també m'ha tocat el telèfon.
12: Però, és que hi ha també. Un altre senyor que sento que enrouna.
0: Sí, a veure, qui hi ha aquí en la línia?
3: Jo, hola.
0: Jo,
3: hola.
0: Quants som? Vostè d'on és?
3: Jo de Vilafranca.
0: De Vilafranca. Ui. I vostè d'on és, senyora?
12: Jo d'aquí al carrer Ibau.
0: No, i vostè?
3: Del Papiol.
0: Del Papiol? I jo sóc de Tarragona. Aquí telefònica deu haver-hi algun cruce. Ja tots ens ha sonat el telèfon.
12: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs podem aprofitar i fer un joc d'endivinalles.
3: Va, aprofitem. Vinga, va, no tinc res a fer jo.
0: Jo tampoc.
12: Bueno, doncs,
0: bueno.
12: Jo penjo, eh?
0: Vale, doncs, gràcies, eh?
3: Adéu-siau.
13: Sí, sí, vostè.
14: 1. És única.
13: 2.
14: No s'assembla cap altre.
13: 3.
14: És
15: K25.
14: De mica en mica.

0: recull de trucades que hem arribat a rebre en el nostre contestador.
1: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
2: Hola, cracks, sou uns cracks.
3: Este programa és l'hòstia!
2: Au, collonots!
4: Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
5: Ei, que som uns cracks, som els millors!
6: Ei, sou els millors!
7: Hola, sou l'hòstia, condueixo i escoltant-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
8: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
9: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè m'he quedat molt decebuda de les emissores dels pobles veïns. Per nosaltres és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.
10: Olé! Cada matí em llevo per anar a currar i, hòstia, l'escolto i està de puta mare. És l'hòstia! Que em mola això, eh?
11: Toma que toma, que toma, que toma.

De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio amb un sol locutor de la història i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: I aquí continuem dins d'aquest especial 24 hores. Yeah. Cal dir-vos també que a hores d'ara cap emissora del món al llarg de la història ha portat a terme un programa de 24 hores conduït per un mateix locutor, cap. I molt menys en unes dates com aquestes, en el cap d'any. Exacte. Podrem dir, som la primera emissora del món a la història de la ràdio que ho ha fet, senzillament. Tenim molt clar que aquí no hi ha cap raó econòmica, i sí molt de sentiment i molt d'entrega desinteressada. Quina pot ser l'evolució d'estar 24 hores davant d'un micro? Et quedaràs sense veu, en deia un. Podràs suportar-ho, en deia un altre. El cervell no t'aguantarà, Xavier, em va arribar a assegurar també fins i tot algú. Sigui el que sigui, el que pugui passar, una altra sensació no exclusiva. Fins al moment hem fet moltíssimes coses. Tu em diràs, bueno, Xavier, com et trobes?
1: En 20 hores aquí segut, en 20 hores aquí segut.
0: Doncs a veure, us ho explico. En aquest moment estic com una mica en un núvol. Porto ja des de les 8 del matí aquí sentat. En aquest moment estic totalment sol. I bé, continuo afrontant aquest desafiament. I ho faig amb una gran esperança.

0: Des de Ràdio Vila Sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
1: El sol de l'Empordà a K25.
2: Doncs sí, 24 hores de sol, d'una manera exclusiva. Que quedi clar, ens estem entregant amb cos i amb ànima. Que quedi clar. No, no, no es tracta de fer una ràdio per... Mira, anem a fer una ràdio. No, home, no, no. Es tracta de donar sentiment, de donar alegria, de donar energia, de demostrar... Fixeu-vos que amb aquest temps hem arribat a donar oportunitat a tota aquella gent de la nostra terra que ens ha vingut i ens ha dit: ei, jo faig música, jo composo cançons, me les podeu fer sortir per antena? Nosaltres què hem fet? Sí. Sí, sempre diem sí a tothom. Aquest fet ens ha portat a tenir en el nostre arxiu de música, de tenir cançons realment increïbles, de gent que sembla mentida que puguin estar, doncs, a lo millor buscant-se la vida, mentre altres, d'Operación Triunfo o d'Operación Vete tu a saber, doncs estan guanyant la vida sense fer, no pensis tu, que gaire més. Un exemple clar, la Fàtima. Un altre exemple clar, el Didac, de Vilafant. Recordeu aquella Nadala del Didac?

puguem estar tots molt contents de que estem fent una ràdio propera, una ràdio de casa, una ràdio del carrer, una ràdio empordanesa. Que aquí, evidentment, els diners són importants. Qui diu que no? Però, i les persones? No són més importants les persones que els diners? Cal buscar només diners i deixar les persones de...

0: Doncs sí, xa-xa-xa, amb una idea fixa. Hem de fer 24 hores de ràdio amb un mateix locutor, aquí aguantant el tipus... Tu.
1: Jo.
0: Jo.
1: La luna.
0: La luna.
1: I el sol.
0: I el sol.
1: Ella.
0: Ella.
1: El.
0: El.
1: La rosa.
0: Una rosa.
1: El clar.

0: A vegades el món ens dona sorpreses. A vegades el món ens il·lustra de coses que tenim al nostre voltant i no ens adonem ni compte. Hem de reconèixer que el nostre Alt Empordà és una comarca que sempre ha donat, doncs, il·lustres persones, reconegudes persones arreu del món. També ha donat, doncs, persones que han passat totalment desapercebudes per tothom, però que han tingut aquella xispa que d'alguna manera les fa estrelles. Estrelles íntimes, estrelles del poble, però en definitiva estrelles. Si escoltem aquesta cançó una mica més... ens adonem de seguida que en aquesta veu hi ha una estrella. I no la tenim gaire lluny, eh? No, no, no, no la tenim molt a prop. Solo tu ausencia puedo yo aprobar. La tenim al poble veí i amic de Vilafant. Ella es diu Fàtima Ayats. Amb el títol Mirada al Mundo, ens presenta un CD amb 11 cançons. D'entrada, doncs, li direm... Hola, Fàtima.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, quina veu, no?
1: Sí, bueno.
0: Què has fet per tenir aquesta veu?
1: Bé, jo vaig començar als 9 anys...
0: Sí.
1: ...a una coral que tenia la Patrícia, que era la directora de la coral. I un dia, pues, em van descobrir. Em van descobrir cantant. Van dir que és aquesta veu, que és aquesta veu, i a partir de llavors vaig començar a fer solos en aquella coral. Més endavant, la coral es va acabar i ella em va obrir una altra i jo li vaig demanar per entrar-hi. I des de llavors, pues, jo vaig fent pel meu compte.
0: Hola, Patrícia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: A veure, explica'ns com vas descobrir la Fàtima.
2: Com bé ha dit, vaig obrir una coral a l'escola Paula Montal i va venir com les 45 mainades que tenia, com aquell qui no vol la cosa, però després d'un parell d'anys de tenir-la, allò que sents una veu que surt de les altres i comences a buscar, no? I a l'hora de buscar-la, doncs, vaig poder descobrir qui era ella. I vaig recomanar o vaig donar la meva opinió als seus pares de que busquessin alguna persona que professionalment s'hi dediqués i pogués polir aquell cristall en brut que per mi, per la meva modesta opinió, tenia la Fàtima. Va anar a l'escola del Casino Menestral amb la Montse Cristau, seguint amb mi a la coral Paula Montal, i fa classe amb la Carme Rodríguez, professora del Conservatori de Música de Girona, que també és una gran professional.

0: quina cançó us agradaria despedir aquesta entrevista de totes les 11 que hi ha aquí?
1: Por ti volaré.
0: Por ti volaré. Doncs molt bé, molt agraït per haver estat aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per oferir-nos aquesta oportunitat.
0: I que sapigueu que bé, teniu les portes obertes i qualsevol cosa, casa vostra.
2: Moltes gràcies.
1: Merci.

A mi, perdoneu que insisteixi, perdoneu, però els hi tindria que donar vergonya en aquests directius tan intel·ligents de la música actual espanyola de tenir veus així i no aprofitar-les. Molts Operaciones Triunfo, molta payassada televisiva, però, sincerament,

De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.
1: Jo, en el 93, vaig deixar el món de la televisió i vaig passar al món de la ràdio. Sabeu per què? La ràdio és imaginació. La televisió, actualment, més que en el 93, són payassades.
2: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
1: Amb tots els respectes als payassos, evidentment els payassos fan una feina molt millor que la que pugui fer la televisió. Actualment la televisió, entre nosaltres, pena. Evidentment, hi ha excepcions, evidentment que n'hi ha, home, només faltaria.

Què és el que jo us puc dir? Us puc dir que estem totalment en directe, que jo estic aquí des de les 8 del matí, que estic disposat a fer 24 hores i que em sona un telèfon.

0: deixat el micro obert, però és igual, el Mauri ens vol dir alguna
1: cosa. Sobretot us volia desitjar, doncs, molta sort, bones festes a tots els oients del K25.
0: Ara només cal saber quan vindràs tu.

Potser el més fotut d'aquella experiència de la que ningú es va fer ressò, però que fins aleshores ningú més ha portat a terme, i menys un cap d'any, van ser les darreres 4 hores, de les 4 a les 8 del matí d'aquell dilluns 1 de gener del 2007, on la solitud, la foscor de la nit i el silenci només era trencat per les ones de la ràdio. De les 24 hores que va durar l'experiment, us hem ofert un resum de 2 hores com a record a una fita que cal fer-la possible per saber el que se sent. I en aquest cas, tan sols nosaltres us ho podem resumir. Ara mateix, ningú més.

0: la millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa. Sensacions K25.
1: Només a Ràdio Vila-sacra. Si voleu les 24 hores complertes amb tot el que aquella experiència va suposar, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Un bon pla per aquest estiu que ens ajudi a fer oblidar la calor pot ser passar una bona estona amb un joc de taula. La firma Devir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. És un reportatge d'Adrià Clotet amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
1: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. Amb partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benja Morín, director global de comunicació de Devir, explica com s'hi juga.
2: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i la resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
1: I ens assegura que és molt senzill.
2: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als 2 minuts tu ja estàs jugant. Les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita que agafa fins a 12 jugadors.
1: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
2: És una modalitat molt divertida, jo diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la i llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
1: La temàtica també és lliure.
2: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida One Round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant de cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això el fa un joc molt especial.
1: I finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
2: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
1: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix.
1: Oh.
4: A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora. La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
5: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
6: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
5: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
7: A Ràdio Vilasacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.